passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 3.
1: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
2: I me pregunto si pudiera ser...
1: Amb tots els èxits del panorama nacional.
2: Quiero...

0: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé. That's right.
1: Omplim el buit de la nit. Ràdio Abrera. Només bona música.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i, una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: No pots dormir?
1: No pots dormir? No pots dormir?
0: Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit. Ràdio Obrera.

0: que vaig al cotxe. Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música? Ràdio Obrera. Que practico esport? Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte? Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu? Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM a radioobrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera.
1: Yeah. Get the feeling coming up from the ground. Another night.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 4.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
4: No te quedes atrás
3: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
4: En Top Música Nueva.
3: Todos los jueves de 9 a 10 de la noche aquí en Radio Abrera.
5: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
6: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
7: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
8: Ahora todo el mundo tiene prisa. Los bares están llenos de pantallas. La chispa del amor no está encendida.

0: No pots viure sense Ràdio Abrera? Descarrega la nostra app al teu mòbil o tauleta i escolta'ns a qualsevol moment.
1: I si ho prefereixes,
0: estem al 107.9 de la FM i radioabrera.cat. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
3: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
2: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
3: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
2: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
3: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
4: Entre tots i totes, fem Abrera.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

No pots dormir? Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit, Ràdio Obrera.

0: Vas perdre el teu programa favorit de Ràdio Abrera?
1: Vols tornar a sentir una entrevista?
0: T'agradaria descarregar-te algun programa per tornar a escoltar-lo en qualsevol moment? Doncs a què esperes? Només has d'entrar a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat o a la nostra aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes.
1: En qualsevol punt.
0: I en qualsevol moment, Ràdio Abrera.
2: Ràdio Abrera, la música que t'agrada.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

bother you.

Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu. Per tu.
4: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
5: Con su amiga en una calle de Madrid.
4: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Ràdio Abrera, són les 6.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
6: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
7: Ràdio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música
8: i tota la informació.
7: Ràdio Abrera.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu.

Ràdio Brera. Les novetats musicals del panorama nacional i internacional. Els clàssics de sempre i la informació que més t'interessa. Escolta'ns al 107.9 de la FM, a internet a www.radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Encara no tens l'aplicació de Ràdio Abrera? I a què esperes? És gratis! Descarrega-la al teu mòbil i tauleta i porta'ns on vulguis.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
2: Paqui un palacio si no te tengo en mi cama. El oro pierde su color, ya nada tiene su valor. Tengo de todo, pero sin ti no tengo nada.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a la 2 a Abrera i una altra també a la 2 per al Bruc, que provoquen circulació intensa en aquest punt. A banda, també retencions habituals a les rondes de Barcelona i també a la C58. I els sindicats convocants de la paga educativa mantenen la tancada a la seu del Departament d'Educació després d'una nova reunió sense acord amb el govern que va tenir lloc ahir. La consellera Esther Niubó els insta a continuar negociant avui, però els docents han decidit, tot i això, passar-hi la nit al departament. A l'exterior del departament, una cinquantena de persones també s'han concentrat amb cassoles i pancartes reclamant la dimissió de Niubó i han tallat també la Via Augusta. L'atenció arriba després que Educació hagi concretat una proposta d'increment salarial de gairebé 400 euros mensuals bruts en 4 anys. Els sindicats rebutgen aquesta oferta perquè consideren que els càlculs inclouen pujades salarials estatals ja previstes i asseguren que l'augment real és inferior. Avui, jornada de vaga també al Baix Llobregat i al Penedès. I controla l'incendi d'Òrrius després d'afectar mitja hectàrea de vegetació, segons les primeres informacions. L'operatiu, que ha arribat a mobilitzar 31 dotacions i 4 mitjans aeris, s'ha reduït durant la nit a 5 vehicles amb suport de drons per tal de controlar possibles represes durant la nit. Tot i això, no s'ha trobat punts calents, tot i que encara hi ha zones amb fum i es podria aixecar, de fet, el confinament preventiu dels veïns de la zona al llarg d'aquest matí. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre les darreres investigacions judicials que afecten el PSOE i també sobre l'últim Consell Europeu. La compareixença es farà previsiblement la setmana del 22 de juny, després de la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero davant l'Audiència Nacional per presumptes vincles amb el cas Plus Ultra. I també la defensa de Jonathan Andic ha recorregut davant l'Audiència de Barcelona la decisió judicial que li va imposar presó provisional sota una fiança d'1 milió d'euros per la mort del seu pare, el fundador de Mango, Isaac Andic. El primogènit de l'empresari està investigat per un presumpte delicte d'homicidi arran de la caiguda mortal d'Andic per un barranc a Collbató al desembre del 2024. L'escrit de la defensa sosté que no hi ha prou indicis per justificar una mesura cautelar tan greu com la presó sota fiança. I pel que fa al temps, el dia començarà amb cel serè i ambient tranquil a tot el país. A l'extrem nord de l'Empordà sí que bufarà una mica la tramuntana a primera hora, fet que podria fer pujar encara les temperatures. De cara a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, on de fet s'esperen alguns ruixats dispersos i localment alguna tempesta. Pel que fa a les temperatures, atenció, a Lleida es poden assolir els 38 graus i a la resta els 35.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
3: Qué hora son, mi corazón.
4: Hora 23.
5: Te lo dije muy
6: clarito. Permanece en la escucha.
4: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
7: 12 de la noche en la...

0: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
1: Big Friday on Air.
2: Que alguien saque a bailar a la morocha. Ya no sonríe más a reclato.
1: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda. Big Friday on Air. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Ràdio Abrera. Ràdio Abrera. La ràdio de referència. Gràcies a tu. Gràcies a tu. Gràcies a tu. Gràcies a tu.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Jo trio Ràdio Abrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Abrera. Tria-la.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu. Los días con...

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Nova jornada de negociacions i de vaga per les millores laborals que reclamen mestres i professors. Educació i els sindicats tornaran a trobar-se a les 10 d'aquest matí després de la tancada al departament que han protagonitzat durant aquesta passada nit representants dels docents un cop fracassat el setè intent per desbloquejar el conflicte. Ara el govern ofereix una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys. Els sindicats, però, consideren que l'oferta es pot millorar tenint en compte que aquesta xifra inclou un augment previst per l'Estat per als funcionaris. Un fet que la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, considera enganyós i com un nou escull per arribar a un acord. Ho ha dit avui en declaracions a la xarxa.
3: El percentatge que s'escau en el complement específic és el que agafen ells per sumar-ho a l'augment que apliquen ells. I clar, això és trampós, perquè aquest augment salarial és l'augment salarial que cobrem totes les persones funcionàries de tots els sectors de tot l'Estat espanyol. Llavors, el que nosaltres estem negociant és el complement pels docents de Catalunya.
2: Avui la vaga se centra al Penedès i al Baix Llobregat. I queda aixecada l'ordre de confinament que afectava els veïns d'Òrrius al Maresme per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. El foc està controlat i els efectius que treballen sobre el terreny segueixen l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina que hi ha dins de la nau. Durant la nit no s'han detectat punts calents i, de fet, al sector de la indústria encara s'hi pot veure una columna de fum, tot i que n'ha baixat la intensitat. I en clau política, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre les darreres investigacions judicials que afecten el PSOE i també sobre l'últim Consell Europeu. La compareixença es farà previsiblement la setmana del 22 de juny, després de la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero davant l'Audiència Nacional. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C31C al Prat de Llobregat deixa un carril completament tallat en aquest punt, també una avaria a la 2 a Brera, una altra també a la 2, però en aquest cas al Bruc, i una tercera avaria, en aquest cas a la B20 al Prat de Llobregat, provoquen circulació intensa en totes aquestes zones, a banda també retencions habituals a les rondes de Barcelona i també a la C58. I pel que fa al temps, el dia comença amb cel serè i ambient tranquil a tot el país. A l'extrem nord de l'Empordà sí que bufarà una mica de tramuntana a primera hora, fet que farà pujar les temperatures en aquest punt. A la tarda també creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, on de fet s'espera algun ruixat dispers i també localment amb tempesta. Pel que fa a la temperatura, el Pla de Lleida continua pujant les temperatures amb 38 graus de màxima, mentre que la resta arribaran entre els 35 i 36.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'informa del període de sol·licitud de les beques menjador per a l'alumnat pel curs 2026-2027. Les famílies podran sol·licitar aquest ajut fins al divendres 5 de juny, inclòs de forma telemàtica, a través del web del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Els requisits per obtenir un ajut de menjador escolar són estar matriculat o prematriculat en un centre educatiu de la comarca del Baix Llobregat, sostingut amb fons públics, i cursar segon cicle d'educació infantil, primària i secundària, si el centre escolar disposa de servei de menjador. No tenir dret a la gratuïtat del servei de menjador escolar, no superar el llindar econòmic establert en la convocatòria i no estar en acolliment residencial. Per a més informació podeu adreçar-vos al vostre centre escolar o al Consell Comarcal trucant al 93 685 2400 de dilluns a divendres de 9 a 1. També trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
0: Abrera Informació. Cultura.
4: La sardana tornarà a omplir els carrers i places d'Abrera aquest 2026 amb un nou cicle de ballades de sardanes, una de les tradicions més arrelades a la cultura catalana. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'organitza aquesta activitat amb la col·laboració d'Abrera Sardanista i les ballades tindran lloc els diumenges a la tarda amb la participació de diverses cobles reconegudes del país. A continuació us detallem el calendari del nou cicle de ballades de sardanes a Abrera. La primera tindrà lloc aquest diumenge 31 de maig a les 6 de la tarda a la plaça de Rafael Casanova, a càrrec de la Cobla Nova Vallès. El 28 de juny, a les 7, en el marc de la Festa Major, a la plaça de Pau Casals, podrem gaudir amb la Cobla Vila d'Olesa. El 30 d'agost, a les 7, en el marc de les festes del carrer de la Font, tindrem la Cobla Nova Vallès. El 27 de setembre, també a les 7, a la plaça de Rafael Casanova, actuarà a la Cobla Sabadell. El 25 d'octubre, a les 6, a la plaça de Rafael Casanova, a la Cobla Manresa. I el 22 de novembre, a les 12 del migdia, també a la plaça de Rafael Casanova, ballarem amb la Cobla Sabadell.
0: Abrera Informació. Promoció econòmica.
4: En l'aposta per la formació de la ciutadania, des del Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera, s'ha programat una àmplia oferta formativa gratuïta per aquest any 2026. A continuació, repassem quines són les properes formacions programades. Presenta els teus impostos per internet i estalvia temps i diners. Es farà del dimarts 16 al divendres 19 de juny, en horari de 9 a 12. També es farà una formació per a l'obtenció del carnet de pont grua el dimecres 17 de juny, de 8:45 del matí a 7:45 de la tarda. La sessió Com superar una dinàmica de grup tindrà lloc el dimarts 9 de juny, de 9 a 1. I, finalment, també hi ha programat un curs sobre la intel·ligència artificial per ajudar a la recerca de feina, que es farà dimarts 9 i dimecres 10 de juny, de 4:45 a 8:15 del vespre. Per formalitzar les inscripcions, podeu adreçar-vos directament al Servei Local d'Ocupació d'Abrera, en horari d'atenció a la ciutadania, de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 4:45 a 7, presencialment a la primera planta del Mercat Municipal, trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I podeu consultar tota l'oferta formativa programada per aquest any 2026 al web abrera.cat.
0: Abrera Informació. Esports. Entitats.
4: Abrera es prepara per viure una nova jornada esportiva i solidària amb la celebració de la 17a Cursa Popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que tindrà lloc el dissabte 6 de juny a la tarda a l'entorn del parc de Can Morral, en un esdeveniment organitzat pel Club Atletisme d'Abrera amb la col·laboració del Servei d'Esports i Benestar de l'Ajuntament. Enguany tornarà a haver-hi proves per a totes les edats, amb la 7a marxa Bressol, les curses infantils, la 2a marxa Daurada i les curses Open de 5 i 10 quilòmetres, i una vegada més seran solidàries i es destinarà 1 euro de cada inscripció de les curses Open infantils i els 5 euros íntegres de la inscripció de la 2a marxa Daurada al projecte La Marató d'en Llerra, impulsat pel Club d'Atletisme d'Abrera en col·laboració amb l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per a la investigació de malalties reumatològiques minoritàries. Les inscripcions estan obertes fins al dimecres 3 de juny a través del web esportmaniacs.com. A més, coincidint amb l'inici de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, el diumenge 7 de juny, totes les persones participants a les diferents curses de la 17a Abrera Corre de Nou, més una persona acompanyant, tindran entrada gratuïta presentant el seu dorsal a la recepció de l'equipament. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat a través del Club Atletisme d'Abrera i el perfil d'Instagram @abreracorredenou.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i, una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abrerarecicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7:30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla.

0: Vius enganxat al teu mòbil? Enganxa't a Ràdio Abrera. Descarrega't la nostra app i escolta'ns en directe.
1: I si t'has perdut algun programa, no et preocupis. Allà els tens tots.
0: Descarrega't la nostra aplicació. Disponible per Android i iOS. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Nova jornada de negociacions i de vaga per les millores laborals que reclamen mestres i professors. Educació i els sindicats tornaran a trobar-se avui a les 10 del matí després de la tancada al departament que han protagonitzat durant aquesta nit representants dels docents. En aquests moments la consellera ja hauria arribat al departament i els sindicats es reuniran prèviament a la reunió amb ella per tal de fer un comunicat unitari. El govern ofereix una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que l'oferta es pot millorar tenint en compte que aquesta xifra inclou un augment previst per l'Estat per als funcionaris. Un fet que la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, considera enganyós i com un nou escull per arribar avui a un acord. Ho ha dit avui al Notícies en xarxa.
3: El percentatge que s'escau en el complement específic és el que agafen ells per sumar-ho a l'augment que apliquen ells. I clar, això és trampós, perquè aquest augment salarial és l'augment salarial que cobrem totes les persones funcionàries de tots els sectors de tot l'Estat espanyol. Llavors, el que nosaltres estem negociant és el complement pels docents de Catalunya.
2: Tot plegat avui en una nova jornada que se centra avui al Penedès i al Baix Llobregat. I queda aixecada l'ordre de confinament que afectava els veïns d'Òrrius al Maresme per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. El foc ja està controlat i continuen treballant dos camions d'aigua. Durant la nit no s'han detectat punts calents i al sector de la indústria encara s'hi pot veure columna de fum, tot i que ha baixat la intensitat. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments tres accidents dificulten la circulació. Un a la C31C, al Prat de Llobregat, que deixa un carril tallat, un altre a la C31 a Badalona i un tercer a la C31 també a Calafell, on es dona pas alternatiu. També hi ha dues avaries, a la 2, una a Abrera i una altra a Bruc, i a banda també retencions habituals a les rondes de Barcelona, a la C58 i també a l'AP7 a Barberà. I en clau política, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre les darreres investigacions judicials que afecten al PSOE i també sobre l'últim Consell Europeu. La compareixença es farà previsiblement la setmana del 22 de juny, després de la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero davant l'Audiència Nacional. I pel que fa al temps, avui el dia comença amb cel serè i ambient tranquil. A l'extrem nord de l'Empordà sí que bufarà una mica la tramuntana, que farà pujar les temperatures. De cara a la tarda també creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, on de fet s'espera algun ruixat i fins i tot alguna tempesta local. I pel que fa a la temperatura, continuen pujant les temperatures, tot i que en menor graduació que els darrers dies. Al Pla de Lleida els termòmetres podran arribar als 38 graus, mentre que a la resta s'esperen valors d'entre 35 i 36.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Abrera està celebrant el mes de la dansa amb classes gratuïtes obertes a tothom. Del 18 al 22 de maig ha estat el torn de Vive i Baila. Aquesta setmana, fins divendres 29 de maig, hi ha classes gratuïtes obertes de les Joventudes de Rocieres d'Abrera i la setmana de l'1 al 6 de juny d'Energy Dance Studios. Les persones interessades han de contactar directament amb cada entitat per reservar la seva plaça. Podeu consultar tots els horaris als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok. Dins la campanya de comerç just Jo Trio, al vestíbul del Mercat Municipal d'Abrera, fins aquest divendres 29 de maig es pot veure l'exposició Fent gran les coses petites. Fem grans les coses petites. Recordem que fins al divendres 29 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, que obre dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2 quarts de 3, i a la Biblioteca Josep Roca i Bros, que obre a les tardes de dilluns a dissabte de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 9, els matins, dimarts i dijous de 10 a 2 quarts de 2 i els dissabtes de 10 a 2.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Com cada setmana, aquest dissabte 30 de maig té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat al barri de Can Vilalba. Es poden visitar des de les 11 del matí fins a les 6 de la tarda. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Aquest dissabte de 10 a 1 a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera es pot visitar l'exposició temporal de l'alumnat de segon i quart d'ESO de l'Institut Voltrera d'Abrera. El color ens parla més una mirada a Abrera. La mostra romandrà oberta fins dissabte 6 de juny inclòs, els dissabtes de 10 a 1. També dissabte, 30 de maig, d'11 a 2 quarts d'una, es farà una visita comentada al Pou de Glaç d'en Margarit i Caramell, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca Víctor Mataventura. Per assistir-hi, cal formalitzar inscripció prèvia a través del web abrera.cat. Aquest dissabte 30 de maig a la tarda, de 5 a 9 del vespre, des del Servei d'Esports i Benestar de l'Ajuntament d'Abrera, s'organitza la tercera edició de la Mostra Local d'Activitat Física, Salut i Esport dins l'anella esportiva d'Abrera, a l'entorn del pavelló esportiu municipal, la zona d'aparcament, les pistes de raqueta i els espais del voltant, amb la col·laboració dels i les agents de l'àmbit esportiu del municipi. Hi ha programats ball en línia, hip-hop, zumba, funky, strong, part d'aventura, activitats lúdiques infantils, iniciació a la gimnàstica artística, el frontenis i el ballet, futbol 3x3, escacs, tallers, circuit de cross, bàsquet, petanca inclusiva, pràctica de futbol sala, circuit d'habilitat de karts, voleibol i exercicis de sol pelvià. Podeu consultar totes les activitats i horaris als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obre dissabtes de 4 a 8 de la tarda i diumenges de 10 a 2 al matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Aquest diumenge 31 de maig, a partir de 2 quarts d'una del migdia, es posarà punt i final a la tercera temporada de l'entitat Criar Compartir, amb el concert del cantant i compositor Víctor Arbelo a la sala Encuentro. Les entrades tenen un preu de 12 euros i es poden adquirir al web entradium.com. Diumenge a la tarda, de 6 a 2 quarts de 8, hi haurà ballada de sardanes a la plaça de Rafael Casanova amb la cobla Nova Vallès. I com cada cap de setmana, aquest diumenge 31 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Al Centre Aquàtic Municipal es poden tramitar ja els abonaments de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, que enguany obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. Per a més informació, podeu adreçar-vos al camp, al passeig de l'estació 24 bis, a l'horari d'atenció al públic de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 del matí a 2. També podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, recordem que està convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà en el marc de la Festa Major el divendres 26 de juny. Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esportmaniacs.com, es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera. Trobareu tota la informació al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats dins el cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo portarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Abrera som cultura.
5: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat...
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats...
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: Motor Show Extreme, de gira per Europa. Arriba a Catalunya, possiblement un dels espectacles més impressionants del motor dels últims temps. Adrenalina pura. Show, velocitat. Vine a la zona industrial Pàrquing Carrer Progrés, a Abrera, del 5 al 14 de juny. Divendres, dissabtes i diumenges a les 6 i mitja de la tarda. Vine a disfrutar de l'espectacle apassionant i carregat d'adrenalina. Un show que no oblidaràs. Gas al matalàs! Compra les teves entrades a www.motorshowextreme.com. Motorshowextreme.com. Us esperem.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
6: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
7: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
8: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Pendents d'una nova reunió que tot just començarà ara entre sindicats i Departament d'Educació, una reunió marcada per la tancada del departament que han protagonitzat aquesta nit alguns dels representants. Un dels esculls de les negociacions continua sent el salari que els sindicats reclamen que sigui un complement únic pels docents. Connectem ara amb la nostra companya, l'Esther Minguei, des d'aquí, des del departament. Quina és la situació? Bon dia.
3: Bon dia, doncs la reunió ha de començar en breu aquí al Departament d'Educació on els representants sindicals han passat la nit i esperen poder negociar la proposta a la que la conselleria considera definitiva. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, defensa aquesta proposta plantejada perquè respon a les demandes sindicals, com l'augment retributiu de prop de 400 euros i també un augment de plantilla. Jiménez demana responsabilitat als sindicats per arribar a un acord. Ho ha explicat en declaracions a la xarxa.
4: I necessitem en aquest cas també que els sindicats entenguin i facin una lectura correcta de quina és la situació. Els apel·lo també en aquest cas que puguin reflexionar, que puguin valorar la proposta que està fent el departament i de la mateixa manera que nosaltres responsablement estem intentant posar tots aquells elements que puguin ajudar a trobar una solució, jo crec que també hem d'apel·lar a la responsabilitat dels sindicats.
3: Els representants sindicals acaben d'entrar cap a dins de la sala on faran les negociacions amb voluntat precisament de negociar i adverteixen que no es mouran del departament fins que puguin parlar de salaris, currículum, ràtios o recursos per la inclusiva. I fan una crida a sortir al carrer. Ara hi ha una desena de docents que els donen suport en aquesta reunió.
2: Gràcies, Esther. Estarem pendents.
3: Bon dia.
2: I avui és precisament una nova jornada de vaga al Penedès i al Baix Llobregat. Anem a saber com estan en aquesta jornada, concretament a la plaça de Santa Maria de Montserrat. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Andrea Martínez. Andrea, quin és l'ambient? Bon dia.
5: Bon dia. A hores d'ara, grups de docents pugen a peu fins a la plaça Gran de Montserrat per confluir les tres columnes convocants a dalt de tot de la muntanya. I és que a les 9 del matí sortien de tres ubicacions diferents. Una des de l'estació de ferrocarrils a Monistrol, una altra des de Collbató i una tercera des de la plaça de Santa Cecília. Altres marxants que han pujat amb cremallera o amb cotxe diuen que ja hi són a dalt, mentre que la resta continua fent peu. A les 12 és quan es té previst que es facin els parlaments de les diferents formacions convocants avui, que fan pressió envers el Departament d'Educació.
2: Gràcies, Andrea. Estarem pendents. Bon dia. I queda aixecada l'ordre de confinament que afectava els veïns d'Òrrius al Maresme per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. El foc està controlat i continuen treballant dos camions d'aigua. Durant la nit no s'ha detectat punts calents i al sector de la indústria encara s'hi pot veure una columna de fum, tot i que s'ha baixat la intensitat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
6: Bon dia. La sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera ha acollit aquest dijous 28 de maig a partir de les 7 una sessió del ple municipal amb caràcter ordinari, la qual vau poder seguir en directe a través de Ràdio Abrera. A continuació us detallem els punts de l'ordre del dia que s'hi van tractar la sessió, a la qual no va assistir ni va excusar assistència la regidora del Partit Popular. A la part resolutiva es van aprovar per unanimitat les actes de les sessions anteriors, l'ordinària del 26 de març i l'extraordinària del 30 d'abril. La ratificació de l'acord d'adhesió de l'Ajuntament d'Abrera a la taula del sensellarisme del Baix Llobregat, l'adhesió a la red de ciudades que caminen i l'adhesió a la xarxa de pobles i ciutats pels drets humans es van aprovar amb un total de 15 vots a favor, 10 del govern municipal del PSC, 4 del grup municipal d'Alternativa en Comú i un del grup d'Esquerra Republicana de Catalunya i un vot en contra de Vox. Mentre que l'aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost general per a l'exercici de 2026 número 5 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit per un import total de 490.435 euros va comptar amb un total d'11 vots a favor, 10 del govern municipal del PSC i un d'Esquerra, i 5 abstencions, a les quals 4 d'Alternativa en Comú i una de Vox.
0: Abrera Informació.
6: A l'apartat de mocions, el grup municipal de Vox va presentar-ne una per la prioritat nacional municipal i una altra per a la retransmissió en pantalla gegant de les finals de competicions oficials de la Selecció Nacional Absoluta de Futbol. Cap d'elles no es va aprovar en comptar amb un únic vot a favor del grup ponent i 15 vots en contra, 10 del PSC, 4 d'Alternativa en Comú i un d'Esquerra. Els grups municipals de PSC i Esquerra Republicana van presentar una moció conjunta, després d'incorporar una esmena, per a l'adhesió al Pacte Nacional per la Llengua, que va comptar amb un total de 15 vots a favor, 10 del PSC, 4 d'Alternativa en Comú i un d'Esquerra, i un vot en contra de Vox. A l'apartat d'urgències es van incorporar dues mocions més. La primera, presentada pel grup municipal de Vox, per a la gestió dels fons bibliogràfics amb contingut sexual explícit dirigit a menors a la Biblioteca Municipal, que va ser esmenada en la seva totalitat pel grup municipal del PSC per una moció per garantir la llibertat d'accés a la cultura, el coneixement i la pluralitat a la Biblioteca Municipal Josep Roca i Brós. Tant la incorporació de l'esmena com el text esmenat es van aprovar amb un total de 11 vots a favor, 10 del PSC i un d'Esquerra Republicana, i 4 abstencions d'Alternativa en Comú i un vot en contra de Vox. I la segona moció, que va entrar per urgència, va ser presentada pels grups municipals del PSC i Esquerra Republicana pel suport i defensa de la diversitat del talent esportiu ebrerenc i d'arreu, que va comptar amb 11 vots a favor dels grups ponents i 5 abstencions, 4 dels comuns i una de Vox.
0: Abrera Informació.
6: A l'apartat de control es va donar compte del decret d'aprovació de la liquidació del pressupost general per a l'exercici de 2025 i de l'informe de la intervenció d'avaluació de les regles fiscals d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, del període mitjà de pagament, els informes trimestrals de morositat i l'execució pressupostària corresponents al primer trimestre de 2026 i de la relació de decrets i acords de les juntes de govern dels mesos de març i abril d'enguany. Finalment, va haver-hi el torn de precs i preguntes per part dels grups municipals i del públic assistent. Com sempre, la sessió ordinària del ple municipal de l'Ajuntament d'Abrera es va retransmetre en directe per Ràdio Abrera i podeu recuperar el podcast a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

Ràdio Abrera sempre al teu costat. Escolta'ns a la FM al 107.9 i a radioabrera.cat. Allà on vagis, Ràdio Abrera sempre al teu costat.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents d'una nova reunió de sindicats amb el departament, una trobada que hauria d'haver començat a les 10 i que finalment ho ha fet a dos quarts i que està marcada també per la tancada al departament que han protagonitzat, volíem dir, aquesta nit alguns dels representants. Un dels esculls de les negociacions continua sent el salari que els sindicats reclamen que sigui un complement únic pels docents. Connectem ara fins a aquest punt on hi tenim a la nostra companya, l'Esther Minguell. Esther, quin és l'ambient? Bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs la reunió just acaba de començar, s'ha endarrerit gairebé una hora i mentrestant a les portes del departament s'estan concentrant cada vegada més docents que tallen des de fa ben bé mitja hora la via Augusta amb crits de més recursos, no és un acord, el 03 no pot més i vaga. Des del govern, el secretari de Millora Educativa ha demanat responsabilitat als sindicats per acceptar una proposta que consideren que satisfà les seves peticions en salari o en augment de plantilles, entre d'altres. Els sindicats, just abans d'entrar a la reunió, han explicat que venen a negociar salaris, però també ràtios, recursos per la inclusiva o el currículum. Yolanda Segura, portaveu d'USTEM.
4: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima perquè puguem negociar, perquè puguem arribar a aquells avenços en tots els punts a tractar que es facin possible.
3: Els sindicats fan una crida a la societat a sortir al carrer i adverteixen en escalar les mobilitzacions si no poden activar la negociació.
2: Gràcies, Esther. Estarem pendents.
3: Gràcies, bon dia.
2: I queda aixecada l'ordre de confinament que afectava els veïns d'Òrrius al Maresme per un incendi en la zona de vegetació i part d'una indústria. El foc està controlat i continuen treballant dos camions d'aigua. Durant la nit no s'han detectat punts calents i al sector de la indústria encara s'hi pot veure la columna de fum, tot i que n'ha baixat la intensitat. I pel que fa a la mobilitat, situació complicada, hores d'ara a les carreteres, tres accidents dificulten la circulació, una a la C-241D a Pira, on en aquest cas s'ha habilitat també pas alternatiu, una altra a la B-20 a Barcelona, on deixa un carril tallat encara, i finalment a la C-58 a Barcelona, on hi ha vehicles també al voral. També hi ha diverses avaries, una a la C-33 a Montcada i Reixac, que talla un carril, i també diverses avaries a la 2, una a Cornellà, que també deixa un vehicle al voral, una altra al Bruc i una tercera a Abrera. I pel que fa al servei ferroviari, retards als trens de l'R2, l'R2 Nord i l'R2 Sud per actes incívics a l'estació de Gràcia. I pel que fa al temps, avui s'espera un dia assolellat, tot i que de cara a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, que deixaran algun ruixat i fins i tot alguna tempesta centralitzada.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. Dissabte 30 de maig, de 5 de la tarda a 9 del vespre, des del Servei d'Esport i Benestar de l'Ajuntament d'Abrera es durà a terme la tercera edició de la mostra local d'activitat física, salut i esport dins l'anella esportiva d'Abrera, l'entorn del pavelló esportiu municipal, la zona d'aparcament, les pistes de raqueta i els espais del voltant, amb la col·laboració dels i les agents de l'àmbit esportiu del municipi. L'objectiu de la mostra és que totes les persones, petits i grans, puguin gaudir i realitzar un tastet de les activitats esportives que es practiquen habitualment al municipi i que es duen a terme des del teixit associatiu vinculat al món de l'esport i l'activitat física. Totes les activitats seran inclusives i gratuïtes. Hi ha programats ball en línia, hip-hop, zumba, funky, strong, part d'aventura, activitats lúdiques infantils, iniciació a la gimnàstica artística, el frontenis i el ballet, futbol 3x3, escacs, tallers, circuit de cross, bàsquet, petanca inclusiva, pràctica de futbol sala, circuit d'habilitat de karts, voleibol i exercicis de sol pelvià. Podeu consultar tots els horaris i les activitats que s'hi duran a terme el dissabte 30 de maig, com deien, en horari de 5 de la tarda a 9 del vespre a l'anella esportiva, als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
6: Abrera Informació, esports i benestar.
0: Entitats.
5: A la tercera edició de la mostra hi participarà una gran varietat d'agents, el sistema esportiu local, entitats i comerços, ja sigui de forma directa el mateix dia de l'esdeveniment o de forma prèvia mitjançant la difusió i la col·laboració en el disseny i projecció de les activitats. Els agents implicats són Energy Dance, Vive i Baila, Centre Excursionista d'Abrera, Agrupació Esportiva Abrera, Club Frontenis Abrera, Associació d'Escacs d'Abrera, el Club Atletisme Abrera, el Club Petanca Abrera, Abrera Gimnàstic Club, Juventud de Rocieres d'Abrera, Abrera Club Esportiu Futsal, Conos Abrera Futsal, Club Bàsquet Abrera, Institut Voltrera, Motoclub i El Cercle. Des de l'Ajuntament d'Abrera agraeixen a les entitats i agents esportius del municipi la seva participació en la Mostra Local d'Activitat Física, Salut i Esport. La Mostra Local de l'Activitat Física i l'Esport d'Abrera és una proposta que va néixer l'any 2024 amb la voluntat de continuar donant visibilitat a tota l'activitat física i esportiva que realitza el municipi i permetre que la ciutadania la pugui experimentar i viure-ho en primera persona. Aquest esdeveniment pretén posar en valor la importància de l'activitat física com a eina de salut, cohesió social i educació, consolidant una jornada on les persones de totes les edats i condicions puguin participar-hi activament. D'altra banda, a causa de la celebració de la Mostra Local d'Activitat Física i Salut i Esport, el dissabte 30 de maig a partir de les 2 del migdia i fins a la finalització de l'activitat, es tancarà el trànsit de vehicles al passeig de l'Església entre els carrers de Josep Tarradellas i el passeig de l'estació. Tampoc no es podrà estacionar vehicles en aquest tram del passeig de l'Església des de les 11 del matí fins a les 10 de la nit.
0: Abrera Informació. Gent d'Abrera. Esports.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera feliciten el jove esportista abrerenc Lucas Pérez per la seva brillant trajectòria esportiva i els darrers èxits aconseguits en el tenis taula adaptat. Recentment s'ha proclamat campió d'Espanya per equips inclusius amb la selecció catalana al Campionat d'Espanya en edat escolar celebrat a Antequera. I aquest cap de setmana també ha conquerit el Campionat de Catalunya adaptat en dobles i el Subcampionat de Catalunya individual adaptat, confirmant el seu gran moment esportiu. El Lucas Pérez, jugador del Club Esportiu Tenis Taula d'Esparreguera, ha fet parella amb Kevin Valls al Campionat de Catalunya adaptat de tenis taula celebrat dissabte 23 i diumenge 24 de maig a Balaguer, mentre que va aconseguir el títol estatal celebrat a Antequera del 2 al 5 d'abril, formant equip amb Cristina Estivill i Shan Shan Zhou, culminant així anys d'esforç, constància i superació personal. En declaracions a Ràdio Abrera, el mateix Lucas ha parlat de la seva experiència.
7: El que més m'agrada, la veritat, és competir i sentir la pressió, l'adrenalina, això de jugar per guanyar i per perdre, la veritat. Em vaig sentir molt bé, sí que és veritat que tenia molta pressió, però la veritat és que em va agradar molt anar amb la selecció, era un somni que tenia ja fa temps i que m'agradaria complir, i la veritat és que ho vaig fer molt bé i vaig sortir molt content, perquè no volia decepcionar els meus companys i sobretot a tota la gent que em recolzava.
5: El Lucas competeix en la categoria 9 de tenis taula adaptat, una disciplina inclusiva que adapta els recursos necessaris perquè tots els esportistes puguin competir en igualtat de condicions. Amb 3 dies d'entrenament setmanal, combinats amb els estudis i competicions, gairebé cada cap de setmana, el jove abrerenc ja s'ha convertit en un referent de perseverança i dedicació. Tal com ha explicat la seva mare, Marta Zani, el Lucas va néixer amb peus equinovars a una afecció congènita que va requerir anys de tractament i l'ús de pròtesis durant la seva infància. No va començar a caminar fins als 4 anys, però això no li ha impedit perseguir els seus somnis esportius.
8: Nosaltres pensem que el tenis taula el va escollir amb ell. Quan va començar l'institut, hi havia una taula, hi ha una taula a l'escola i comença a jugar. I llavors aquí sí que veiem que s'adapta més al seu problema de peus i que l'ambient inclús, per la gent inclusiva, és un ambient molt respectuós, més tipus tenis, més amb la nostra filosofia. I ell s'anima i aquí comença, busquem un club, i el que està el Club d'Esparreguera, a qui volem agrair, per cert, aquest acompanyament. I allà ell s'hi fica i s'hi fica a per totes, com és el Lucas.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera feliciten el Lucas per aquests èxits esportius i pels valors de superació, esforç, compromís i inclusió que representa la seva trajectòria i el suport de la seva família. Un exemple inspirador per a tota la ciutadania.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Cabrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balayage que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679 16 02 16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: Motor Show Extreme, de gira per Europa. Arriba a Catalunya, possiblement un dels espectacles més impressionants del motor dels últims temps. Adrenalina pura. Show, velocitat. Vine a la zona industrial Pàrquing Carrer Progrés, a Abrera, del 5 al 14 de juny. Divendres, dissabtes i diumenges a les 6 i mitja de la tarda. Vine a disfrutar de l'espectacle apassionant i carregat d'adrenalina. Un show que no oblidaràs. Gas al matalàs! Compra les teves entrades a www.motorshowextreme.com. Motorshowextreme.com. Us esperem!

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
6: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
7: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreracicle@abrera.cat.
6: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre, a partir de les 20 hores, i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
7: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
8: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Seguim pendents d'una nova reunió de sindicats amb el departament, una trobada que hauria d'haver començat a les 10 i que finalment s'ha endarrerit quasi una hora. Un dels esculls de les negociacions continuen sent els salaris, que els sindicats reclamen que sigui un complement únic pels docents. Al Departament d'Educació hi tenim a la nostra companya, l'Esther Minguell. Esther, quina és la situació? Bon dia.
3: Bon dia, doncs, que segueix aquesta reunió que ha començat sobre les 11, amb una hora de retard, presidida per la consellera Esther Niubó, mentre a les portes del departament un centenar de docents tallen la via Augusta i es manifesten amb proclames que lluiten també estan educant i reclamant més finançament. Abans d'entrar, els sindicats han manifestat la voluntat de poder negociar i des de professors de secundària han aclarit els detalls de la proposta d'augment salarial que fa el govern. Ramiro Gil és el portaveu.
4: S'ha dit als mitjans que ens havien donat 400 euros. Volem recalcar que això és fals. Respecte al que es va acordar en l'acord de març, ens estan oferint 46 euros mensuals per als docents aquest any i 75 d'aquí 3 anys. Aquesta és la realitat del que ens estan oferint a nivell salarial. Després d'haver perdut un 25% de poder adquisitiu, això evidentment és inacceptable.
2: Esther, seguixis aquí.
3: Doncs això, sí. Sí que els sindicats adverteixen que si no avancen les negociacions, escalaran les protestes.
2: Gràcies, Esther. Bon dia.
3: Adéu, bon dia.
2: I anem ara a la jornada a seguir. Com va la vaga al Penedès i al Baix Llobregat? Una nova jornada que avui es concentra ara mateix a la plaça de Montserrat. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Andrea Martínez. Andrea, com es viu des d'aquest punt? Bon dia.
5: Bon dia. Cap a 11:15 del matí, la majoria de les columnes ja eren a dalt de tot de la plaça de Montserrat amb pancartes i megàfons entre les mans. Alguns han pujat a peu, d'altres amb cotxe i també amb cremallera per confluir en una gran concentració. Ja cap a les 11 s'han atrinxerat els accessos del cremallera per així aturar el servei i fer pressió envers el departament. A hores d'ara hi ha més d'un centenar d'usuaris atrapats dins l'estació sense poder sortir per aquestes columnes de docents fent barrera. Ara cap a les 12 diuen que tenen previst fer els parlaments i ja desconvocar la concentració.
2: Gràcies, Andrea. Bon dia. I la Generalitat augmentarà dels 35 als 40 anys l'edat límit per obtenir un préstec d'emancipació. Segons el govern, la mesura beneficiarà unes 600.000 persones. Amb els préstecs d'emancipació, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per la compra d'un pis. El jove beneficiari l'ha de tornar en 30 anys sense interessos.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
6: Bon dia. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'informa del període de sol·licitud de les beques menjador per a l'alumnat pel curs 2026-2027. Les famílies podran sol·licitar aquest ajut fins al divendres 5 de juny, inclòs de forma telemàtica, a través del web del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Els requisits per obtenir un ajut de menjador escolar són estar matriculat o prematriculat en un centre educatiu de la comarca del Baix Llobregat, sostingut amb fons públics, i cursar segon cicle d'educació infantil, primària i secundària, si el centre escolar disposa de servei de menjador. No tenir dret a la gratuïtat del servei de menjador escolar, no superar el llindar econòmic establert en la convocatòria i no estar en acolliment residencial. Per a més informació podeu adreçar-vos al vostre centre escolar o al Consell Comarcal trucant al 93 685 2400 de dilluns a divendres de 9 a 1. També trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
0: Abrera Informació. Cultura.
6: La sardana tornarà a omplir els carrers i places d'Abrera aquest 2026 amb un nou cicle de ballades de sardanes, una de les tradicions més arrelades a la cultura catalana. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'organitza aquesta activitat amb la col·laboració d'Abrera Sardanista i les ballades tindran lloc els diumenges a la tarda amb la participació de diverses cobles reconegudes del país. A continuació us detallem el calendari del nou cicle de ballades de sardanes a Abrera. La primera tindrà lloc aquest diumenge 31 de maig a les 6 de la tarda a la plaça de Rafael Casanova, a càrrec de la Cobla Nova Vallès. El 28 de juny, a les 7, en el marc de la Festa Major, a la plaça de Pau Casals, podrem gaudir amb la Cobla Viladolesa. El 30 d'agost, a les 7, en el marc de les festes del carrer de la Font, tindrem la Cobla Nova Vallès. El 27 de setembre, també a les 7, a la plaça de Rafael Casanova, actuarà la Cobla Sabadell. El 25 d'octubre, a les 6, a la plaça de Rafael Casanova, la Cobla Manresa. I el 22 de novembre, a les 12 del migdia, també a la plaça de Rafael Casanova, ballarem amb la Cobla Sabadell.
0: Abrera Informació, promoció econòmica.
6: En l'aposta per la formació de la ciutadania, des del Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera, s'ha programat una àmplia oferta formativa gratuïta per aquest any 2026. A continuació, repassem quines són les properes formacions programades. Presenta els teus impostos per internet i estalvia temps i diners. Es farà del dimarts 16 al divendres 19 de juny, en horari de 9 a 12. També es farà una formació per a l'obtenció del carnet de pont grua el dimecres 17 de juny, de 8:45 del matí a 6:45 de la tarda. La sessió Com superar una dinàmica de grup tindrà lloc el dimarts 9 de juny, de 9 a 1. I, finalment, també hi ha programat un curs sobre la intel·ligència artificial per ajudar a la recerca de feina, que es farà dimarts 9 i dimecres 10 de juny, de 4:45 a 8:45 del vespre. Per formalitzar les inscripcions, podeu adreçar-vos directament al Servei Local d'Ocupació d'Abrera, en horari d'atenció a la ciutadania, de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 4:45 a 7, presencialment a la primera planta del Mercat Municipal, trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I podeu consultar tota l'oferta formativa programada per aquest any 2026 al web abrera.cat.
0: Abrera Informació, esports, entitats.
6: Abrera es prepara per viure una nova jornada esportiva i solidària amb la celebració de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que tindrà lloc el dissabte 6 de juny a la tarda a l'entorn del parc de Can Morral, en un esdeveniment organitzat pel Club Atletisme d'Abrera amb la col·laboració del Servei d'Esports i Benestar de l'Ajuntament. Enguany tornarà a haver-hi proves per a totes les edats, amb la 7a marxa Bressol, les curses infantils, la 2a marxa Daurada i les curses Open de 5 i 10 quilòmetres, i una vegada més seran solidàries i es destinarà 1 euro de cada inscripció de les curses Open infantils i els 5 euros íntegres de la inscripció de la 2a marxa Daurada al projecte La Marató d'en Llerra, impulsat pel Club d'Atletisme d'Abrera en col·laboració amb l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per a la investigació de malalties reumatològiques minoritàries. Les inscripcions estan obertes fins al dimecres 3 de juny a través del web esportmaniacs.com. A més, coincidint amb l'inici de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, el diumenge 7 de juny, totes les persones participants a les diferents curses de la 17a Abrera Corre de Nou, més una persona acompanyant, tindran entrada gratuïta presentant el seu dorsal a la recepció de l'equipament. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat a través del Club Atletisme d'Abrera i el perfil d'Instagram @abreracorredenou.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
1: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè m'encanten els seus programes.
1: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè estic informat del que passa a prop meu.
2: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè té una gran varietat d'estils.
3: Nosaltres som de Ràdio Abrera. I tu, a què esperes? Escolta'ns al 107.9 FM i a www.radioabrera.cat i descarrega't la nostra app. Disponible per Android i iOS.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas. Gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la 1, us parla Maria Lara. Pendents encara de la reunió entre sindicats i el departament, una trobada que hauria d'haver començat a les 10 del matí, que finalment s'ha endarrerit quasi una hora. Un dels esculls de les negociacions continuen sent el salari, que els sindicats reclamen que sigui un complement únic dels docents. Anem ara fins a aquest punt, fins al Departament d'Educació. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Esther Minguell. Esther, com s'està vivint aquesta situació ara mateix?
3: Bon dia. Doncs després d'un petit recés, la reunió continua i, segons fonts sindicals, les converses flueixen i han pogut debatre i concretar les mesures de reforç de plantilles per atendre la inclusiva, i semblaria que en aquest punt hi hauria entesa amb un increment de prop de 6.300 professionals en 4 anys. En aquests moments el tema salarial és el que tenen sobre la taula. La proposta del govern és un augment de 400 euros, incloent la pujada estatal per tot el funcionariat. Els sindicats consideren que no s'ha de computar i troben totalment insuficient l'increment de la Generalitat que, a banda de l'acordat, el mes de març seria de 120 euros mensuals més d'aquí a 4 anys. Afirmen que no es mouran de la mesa de negociació i, mentrestant, un centenar de docents mantenen la protesta davant del departament a Via Augusta, que mantenen tallada des de les 10 del matí.
2: Gràcies, Esther. Estarem pendents. Bon dia.
3: D'acord, bon dia.
2: I, de fet, la reunió coincideix amb una nova jornada de vaga que avui se centra al Penedès i al Baix Llobregat. De fet, desenes de mestres han bloquejat l'estació del Cremallera per pujar a Montserrat. Els visitants no poden sortir de l'estació ni tornar amb el Cremallera, que ha quedat completament aturat per la protesta. I l'incendi d'Òrrius podria haver començat en una zona forestal abans d'afectar la fàbrica d'Espelmes, que ha quedat totalment destruïda. A l'espera de l'informe oficial, les flames s'haurien originat, com dèiem, en una zona de canyes, haurien saltat després del pati exterior i després haurien afectat tota la indústria, on havia unes 500 tones de parafina distribuïda en diferents dipòsits. L'Ajuntament i l'ACA descarten afectacions al torrent proper gràcies a les barreres instal·lades per contenir el vessament. I la Generalitat augmentarà dels 35 als 40 anys l'edat límit per obtenir un préstec d'emancipació. Segons el govern, la mesura beneficiarà unes 600.000 persones. Amb els préstecs d'emancipació, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per la compra d'un pis. El jove beneficiari l'ha de tornar en 30 anys sense interessos, i fins ara se n'han donat gairebé 1.700 a persones d'una mitjana de 29 anys. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments hi ha diverses avaries, una a la C25 a Sant Pere de Sallavinera, que talla un carril, i dues més encara ara a l'autovia 2, una al Bruc i una altra a Abrera. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Abrera està celebrant el mes de la dansa amb classes gratuïtes obertes a tothom. Del 18 al 22 de maig ha estat el torn de Vive i Baila. Aquesta setmana, fins divendres 29 de maig, hi ha classes gratuïtes obertes de les Joventudes de Rocieres d'Abrera, i la setmana de l'1 al 6 de juny d'Energy Dance Studios. Les persones interessades han de contactar directament amb cada entitat per reservar la seva plaça. Podeu consultar tots els horaris als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok. Dins la campanya de comerç just Jo Trio, al vestíbul del Mercat Municipal d'Abrera, fins aquest divendres 29 de maig es pot veure l'exposició Fent gran les coses petites. Fem grans les coses petites. Recordem que fins al divendres 29 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, que obre dilluns a dimecres i divendres de 9 a 2 quarts de 3, i a la Biblioteca Josep Roca i Bros, que obre a les tardes de dilluns a dissabte de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 9, els matins dimarts i dijous de 10 a 2 quarts de 2 i els dissabtes de 10 a 2.
4: Abrera Informació. Activitats.
5: Com cada setmana, aquest dissabte 30 de maig té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba, que es poden visitar des de les 11 del matí fins les 6 de la tarda. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Aquest dissabte de 10 a 1, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, es pot visitar l'exposició temporal de l'alumnat de segon i quart d'ESO de l'Institut Voltrera d'Abrera, El color ens parla, més una mirada a Abrera. La mostra romandrà oberta fins dissabte 6 de juny inclòs, els dissabtes de 10 a 1. També dissabte, 30 de maig, d'11 a 2 quarts d'una, es farà una visita comentada al Pou de Glaç d'en Margarit i Caramell, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca Víctor Mataventura. Per assistir-hi, cal formalitzar inscripció prèvia a través del web abrera.cat. Aquest dissabte 30 de maig a la tarda, de 5 a 9 del vespre, des del Servei d'Esports i Benestar de l'Ajuntament d'Abrera, s'organitza la tercera edició de la Mostra Local d'Activitat Física, Salut i Esport dins l'anella esportiva d'Abrera, a l'entorn del pavelló esportiu municipal, la zona d'aparcament, les pistes de raqueta i els espais del voltant, amb la col·laboració dels i les agents de l'àmbit esportiu del municipi. Hi ha programats ball en línia, hip-hop, zumba, funky, strong, part d'aventura, activitats lúdiques infantils, iniciació a la gimnàstica artística, el frontenis i el ballet, futbol 3x3, escacs, tallers, circuit de cross, bàsquet, petanca inclusiva, pràctica de futbol sala, circuit d'habilitat de karts, voleibol i exercicis de sol pelvià. Podeu consultar totes les activitats i horaris als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
4: Abrera Informació. Activitats.
5: Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obre dissabtes de 4 a 8 de la tarda i diumenges de 10 a 2 al matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Aquest diumenge 31 de maig, a partir de 2 quarts d'una del migdia, es posarà punt i final a la tercera temporada de l'entitat Criar Compartir, amb el concert del cantant i compositor Víctor Arbelo a la sala Encuentro. Les entrades tenen un preu de 12 euros i es poden adquirir al web entradium.com. Diumenge a la tarda, de 6 a 2 quarts de 8, hi haurà ballada de sardanes a la plaça de Rafael Casanova amb la cobla Nova Vallès. I com cada cap de setmana, aquest diumenge 31 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
4: Abrera Informació. Activitats.
5: Parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Al Centre Aquàtic Municipal es poden tramitar ja els abonaments de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, que enguany obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. Per a més informació podeu adreçar-vos al CAMP, al passeig de l'estació 24 bis, a l'horari d'atenció al públic de dilluns a divendres de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 del matí a 2. També podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, recordem que està convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà en el marc de la Festa Major el divendres 26 de juny. Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esmormaniacs.com es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera. Trobareu tota la informació al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats dins el cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo portarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. La ràdio més propera. Ràdio Abrera.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balayage que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679 16 02 16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: Motor Show Extreme, de gira per Europa. Arriba a Catalunya, possiblement un dels espectacles més impressionants del motor dels últims temps. Adrenalina pura. Show, velocitat. Vine a la zona industrial Pàrquing Carrer Progrés, a Abrera, del 5 al 14 de juny. Divendres, dissabtes i diumenges a les 6 i mitja de la tarda. Vine a disfrutar de l'espectacle apassionant i carregat d'adrenalina. Un show que no oblidaràs. Gas al matalàs! Compra les teves entrades a www.motorshowextreme.com. Motorshowextreme.com. Us esperem.
4: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
5: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
4: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
5: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
4: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.
2: Ràdio Abrera. Kinky, que muchísimas gracias, hermano, por salvarnos. Pero haznos un favor. No te olvides de Vicente Valls.

0: Ràdio Abrera, 107.9, amb tu.
1: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
2: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
1: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
2: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
1: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
3: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Ràdio Abrera, digui.
5: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
4: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
5: I us encarregueu de tot?
4: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
5: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les dues. Us parla Arnau Vilà. Seguim pendents d'una nova reunió de sindicats amb el Departament d'Ensenyament, que ha començat als vols de les 11 i una hora d'ara s'ha fet una pausa per dinar. Un dels esculls de les negociacions, el salari, que els sindicats reclamen que sigui un complement únic pels docents. Qui ens amplia la informació és l'Esther Minguell, que ara anem a conèixer. Esther, quina és la darrera hora?
3: Bon dia. La reunió continuarà a 3:45 després d'un recés de 2 hores. La trobada està presidida per la consellera Esther Niubó i fons sindicals han explicat que la conversa flueix, que és una de les reclamacions que feien els sindicats just abans de començar la reunió. Sembla que en la primera part han pogut debatre i concretar les mesures de reforç de plantilles per atendre la inclusiva i aquí doncs sembla que hi hauria entesa amb un increment de prop de 6.300 professionals en 4 anys. El tema salarial, però, és el que els manté encallats. El govern proposa un augment de 400 euros incloent la pujada estatal per tot el funcionariat i els sindicats el consideren insuficient. Escoltem Ramiro Gil, de professors de secundària.
4: S'ha dit als mitjans que ens havien donat 400 euros. Volem recalcar que això és fals. Respecte al que es va acordar en l'acord de març, ens estan oferint 46 euros mensuals per als docents aquest any i 75 d'aquí 3 anys. Aquesta és la realitat del que ens estan oferint a nivell salarial. Després d'haver perdut un 25% de poder adquisitiu, això evidentment és inacceptable.
3: La Via Augusta s'ha mantingut tallada des de les 10 del matí, que un centenar de docents han estat concentrats davant d'aquí al departament.
2: Gràcies, Esther. Seguirem pendents. Avui, de fet, quan la jornada de vaga se concentra al Penedès i al Baix Llobregat. De fet, desenes de mestres han bloquejat l'estació del Cremallera per pujar a Montserrat i els visitants no poden sortir de l'estació ni tornar amb el Cremallera, que ha quedat completament aturat per la protesta. I l'incendi d'Òrrius podria haver començat en una zona forestal abans d'afectar la fàbrica d'espelmes, que ha quedat totalment destruïda. A l'espera de l'informe oficial, les flames s'haurien originat en una zona de canyes, haurien saltat al pati exterior i després haurien afectat tota la indústria, on hi havia unes 500 tones de parafina distribuïda en diferents dipòsits. L'Ajuntament i l'ACA descarten afectacions al torrent proper gràcies a les barreres instal·lades per contenir el vessament. I la Generalitat augmentarà dels 35 als 40 anys l'edat límit per obtenir un préstec d'emancipació. Ho ha anunciat el president Salvador Illa. L'escoltem.
5: A partir de dilluns ho allarguem per què? Perquè té èxit. Com que té èxit, doncs hi ha gent que, escolta, doncs allarguem-ho fins a 40 anys, que puguin accedir a aquest préstec que té un topall, em sembla, de 50.000 euros i que el pagues al cap de 30 anys a interès zero. A interès zero. O sigui, hi ha una bonificació per part de la Generalitat. Per tant, un balanç molt positiu.
2: Segons el govern, la mesura beneficiarà unes 600.000 persones amb els préstecs d'emancipació que la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per la compra d'un pis.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació. L'entrevista del dia amb Anabel Gómez.
6: Enguany, per 7è any, Abrera participa en el projecte Cultura Emprenedora a l'Escola, el QEMA. Aquest programa serveix per treballar l'autonomia, la iniciativa personal i l'emprenedoria a primària. L'alumnat de 5è de l'Escola Francesc Platon i Sertí enguany han creat dues cooperatives i avui han vingut a Ràdio Abrera per explicar els seus projectes de cultura emprenedora. Parlem en primer lloc amb els i les representants de la cooperativa de 5è A, que són l'Aitor, la Mia, l'Àlex, el Tiago, el Leo i el Teo. Bon dia.
7: Bon dia.
8: Bon dia.
6: Bé, doncs, com es diu la vostra cooperativa i quin és el vostre eslògan?
7: La nostra cooperativa es diu Kings and Queens, que ho hem relacionat amb el projecte de l'escola. L'eslògan és Temps, calor, compra un ventall i adeu a la suor.
6: I quins productes heu elaborat i com vau decidir fer-los, Mia?
8: El producte que hem elaborat és un ventall que hem fet amb pals de fusta, tela i un clip per connectar els pals i donar-los moviment.
6: I com us financeu?
9: Som 21 alumnes a la classe i tots hem aportat 5 euros. Per tant, vam recopilar 105 euros que els hem utilitzat per comprar el material que necessitàvem.
6: I a banda d'aquesta entrevista que esteu fent avui a la ràdio, quina estratègia comunicativa heu plantejat per vendre el vostre producte?
10: Hem fet cartells que penjarem per tot el poble i així la gent estarà informada de la nostra venda.
6: També sabem que part dels vostres beneficis els destinareu a una entitat social. Quina heu escollit i per què?
11: Hem escollit la FEM, Fundació per l'Esclerosi Múltiple, perquè la mare d'una companya de la classe pateix aquesta malaltia.
6: I què és el que més us ha agradat de l'experiència de crear la vostra pròpia cooperativa?
12: El millor ha sigut poder cooperar a través d'altres i aprendre a treballar en grup i elaborar els nostres propis productes.
6: Doncs bé, ja per finalitzar, Teo, explica'ns com animaries a totes les persones que ens estan escoltant a través de Ràdio Abrera perquè s'animin a comprar els productes de la vostra cooperativa.
13: Voleu combatre el calor aquest estiu? Feu amb estil i solidaritat. Us animem a tota la gent del poble a comprar els nostres ventalls, fets a mà i amb molta il·lusió. I així, entre tots, puguem ajudar encara més.
6: Doncs moltíssimes gràcies, Aitor, Mia, Àlex, Tiago, Leo, Teo, com deien, els representants de la cooperativa de Cinquea de l'Escola Francesc Platon i Sartí. Moltíssimes gràcies i ens veiem el 2 de juny per la venda de productes.
14: Res.
0: Abrera Informació, l'entrevista del dia.
6: I continuem parlant amb la cooperativa de 5B de l'Escola Francesc Platon i Sartí. Per això ens acompanyen el Mario, el Dylan, la Maia, la Noa, l'Eric i l'Aissam. Bon dia a totes i tots.
15: Bon dia.
6: Bé, doncs, com es diu la vostra cooperativa i quin és el vostre eslògan?
16: La nostra cooperativa es diu Jo Platons, que ve del nostre nom de la classe Geògrafs i el nom de l'escola Platon. El nostre eslògan és a Jo Platons tenim els millors portatovallons.
6: I quins productes heu elaborat i com vau decidir fer-los?
17: Hem elaborat un portatovallons amb parts de fusta. Cada membre de la cooperativa va portar un prototip i després vam votar per decidir quin producte ens agradava més i volíem elaborar per vendre.
6: Mm-hmm. I com us finançareu?
18: Cada membre de la cooperativa ha aportat 5 euros i amb aquests diners hem comprat tots els materials per elaborar els productes. De moment no necessitem cap finançament extra.
6: A banda d'aquesta entrevista a Ràdio Abrera, quina estratègia comunicativa heu plantejat per vendre el vostre producte?
18: Hem fet cartells que penjarem pel poble, on s'anunciarà el dia de la venda, el lloc, el producte, el nom de la cooperativa.
6: Molt bé, i part dels vostres beneficis a més els destinareu a una entitat social. Quina heu escollit i per què?
19: L'associació benèfica que hem escollit és Dia Tu Vivi, que és l'associació de tumors de vies biliars. L'hem escollit perquè tenim una coneguda que pateix aquesta malaltia i volem ajudar.
6: I què és el que més us ha agradat de l'experiència de crear la vostra pròpia cooperativa?
20: El que més ens ha agradat és crear la nostra pròpia cooperativa i per vendre i prendre decisions entre tots i totes. També treballar en grup, pensar un producte per vendre i que la gent vulgui comprar i que al final del projecte, amb els diners guanyats, una part es donarem a l'associació i l'altra farem una activitat conjunta.
6: Doncs per finalitzar, com animaríeu a totes les persones que us estan escoltant a través de Ràdio Abrera perquè vagin a cobrar els vostres productes?
19: Us convidem a venir al Mercat Municipal i al Mercat Ambulant el dimarts dia 2 de juny a donar un cop d'ull als nostres portatovallons. Si voleu donar estil a la vostra taula, veniu a comprar els millors portatovallons dels Geoplatons.
21: Tens convidats a dinar i vols sorprendre'ls amb la decoració de la taula? A Geoplatons tenim els millors portatovallons. Dona estil a la teva taula i sorprèn els teus convidats amb un portatovallons ben animats.
6: Doncs prenem nota d'aquestes dates, aquests dies, per anar a comprar els productes de les cooperatives de l'Escola Francesc Platon i Sartí. I nosaltres doncs, avui agraïm la seva presència aquí als estudis, al Mario, al Dylan, la Maia, la Noa, l'Eric i l'Aissam. Moltíssimes gràcies per venir.
14: De res.
6: I molt important, la venda dels productes de les cooperatives de 5è de l'Escola Francesa Platon i Sartí es realitzarà el dimarts 2 de juny des de 9:45 del matí fins les 12 aproximadament a la plaça de l'Església, coincidint amb el mercat setmanal i també al vestíbul del Mercat Municipal d'Abrera.
22: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
23: Ràdio Abrera, la informació més propera.
24: Fórmula migdia a Ràdio Abrera.
23: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula migdia a Ràdio Abrera.

0: Co.
1: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
2: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Govern i sindicats educatius continuen negociant i fan ara un recés per tornar-se a trobar a 3:45 de la tarda. Tot i acostar posicions, encara estan enrocats en les millores salarials en una nova jornada avui de vaga i protestes de mestres i professors que s'han concentrat a Montserrat. El govern manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
2: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima perquè puguem negociar, perquè puguem arribar a aquells avenços en tots els punts a tractar que es facin possible, doncs que recuperem les nostres condicions salarials.
3: I necessitem en aquest cas també que els sindicats entenguin i facin una lectura correcta de quina és la situació i que els apel·lo també en aquest cas que puguin reflexionar, que puguin valorar la proposta que està fent el departament i de la mateixa manera que nosaltres responsablement estem intentant posar tots aquells elements que puguin ajudar a trobar una solució, jo crec que també hem d'apel·lar a la responsabilitat dels sindicats.
1: No deixem l'àmbit educatiu perquè enguany a la selectivitat hi haurà detectors de mòbils per evitar que l'alumnat copiï. És una de les novetats de les PAU que coincidiran els primers 2 dies amb la visita del Papa per evitar possibles afectacions. Al Departament d'Universitats demana als alumnes que s'examinin a Barcelona que surtin abans de casa. I la Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat límit per obtenir el préstec d'emancipació, una mesura que beneficiarà unes 600.000 persones. Amb els préstecs d'emancipació, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per la compra d'un pis i el beneficiari l'ha de tornar en 30 anys sense interessos. Plana política, el PSOE guanyaria les pròximes eleccions 11 punts per davant del PP, segons la darrera enquesta del CIS, un estudi fet al maig, i que això sí, és previ als darrers casos judicials que esquitxen l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. El PSOE guanyaria amb un 36,2% dels vots, 11 punts després el PP, que tindria el 24,9, Vox el 16,2 dels vots, sumar un 5,7, Podem en guanya 3 i obtindria el 2,5, Esquerra baixa 2,6 i Junts es manté a 0,8. I el Barça, que tanca el primer fitxatge del nou projecte de Joan Laporta i Hansi Flick, es tracta del davanter anglès Anthony Gordon, que arriba procedent del Newcastle. Ara el club blaugrana vol tancar l'arribada del golejador de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. La sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera ha acollit aquest dijous 28 de maig a partir de les 7 una sessió del ple municipal amb caràcter ordinari, la qual vau poder seguir en directe a través de Ràdio Abrera. A continuació us detallem els punts de l'ordre del dia que s'hi van tractar la sessió, a la qual no va assistir ni va excusar assistència la regidora del Partit Popular. A la part resolutiva es van aprovar per unanimitat les actes de les sessions anteriors, l'ordinària del 26 de març i l'extraordinària del 30 d'abril. La ratificació de l'acord d'adhesió de la Ajuntament d'Abrera a la taula del sensellarisme del Baix Llobregat, l'adhesió a la red de ciudades que caminen i l'adhesió a la xarxa de pobles i ciutats pels drets humans es van aprovar amb un total de 15 vots a favor, 10 del govern municipal del PSC, 4 del grup municipal d'Alternativa en Comú i un del grup d'Esquerra Republicana de Catalunya i un vot en contra de Vox. Mentre que l'aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost general per a l'exercici de 2026 número 5 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit per un import total de 490.435 euros va comptar amb un total d'11 vots a favor, 10 del govern municipal del PSC i un d'Esquerra, i 5 abstencions, a les quals 4 d'Alternativa en Comú i una de Vox.
0: Abrera Informació.
4: A l'apartat de mocions, el grup municipal de Vox va presentar-ne una per la prioritat nacional municipal i una altra per a la retransmissió en pantalla gegant de les finals de competicions oficials de la selecció nacional absoluta de futbol. Cap d'elles no es va aprovar en comptar amb un únic vot a favor del grup ponent i 15 vots en contra, 10 del PSC, 4 d'Alternativa en Comú i un d'Esquerra. Els grups municipals de PSC i Esquerra Republicana van presentar una moció conjunta, després d'incorporar una esmena, per a l'adhesió al Pacte Nacional per la Llengua, que va comptar amb un total de 15 vots a favor, 10 del PSC, 4 d'Alternativa en Comú i un d'Esquerra, i un vot en contra de Vox. A l'apartat d'urgències es van incorporar dues mocions més. La primera, presentada pel grup municipal de Vox, per a la gestió dels fons bibliogràfics amb contingut sexual explícit dirigit a menors a la Biblioteca Municipal, que va ser esmenada en la seva totalitat pel grup municipal del PSC per una moció per garantir la llibertat d'accés a la cultura, el coneixement i la pluralitat a la Biblioteca Municipal Josep Roca i Brós. Tant la incorporació de l'esmena com el text esmenat es van aprovar amb un total de 11 vots a favor, 10 del PSC i un d'Esquerra Republicana, i 4 abstencions d'Alternativa en Comú i un vot en contra de Vox. I la segona moció, que va entrar per urgència, va ser presentada pels grups municipals del PSC i Esquerra Republicana pel suport i defensa de la diversitat del talent esportiu ebrerenc i d'arreu, que va comptar amb 11 vots a favor dels grups ponents i 5 abstencions, 4 dels comuns i una de Vox.
0: Abrera Informació.
4: A l'apartat de control es va donar compte del decret d'aprovació de la liquidació del pressupost general per a l'exercici de 2025 i de l'informe de la intervenció d'avaluació de les regles fiscals d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, del període mitjà de pagament, els informes trimestrals de morositat i l'execució pressupostària corresponents al primer trimestre de 2026 i de la relació de decrets i acords de les juntes de govern dels mesos de març i abril d'enguany. Finalment, va haver-hi el torn de precs i preguntes per part dels grups municipals i del públic assistent. Com sempre, la sessió ordinària del ple municipal de l'Ajuntament d'Abrera es va retransmetre en directe per Ràdio Abrera i podeu recuperar el podcast a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

D'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: Motor Show Extreme, de gira per Europa. Arriba a Catalunya, possiblement un dels espectacles més impressionants del motor dels últims temps. Adrenalina pura. Show, velocitat. Vine a la zona industrial Pàrquing Carrer Progrés, a Abrera, del 5 al 14 de juny. Divendres, dissabtes i diumenges a les 6 i mitja de la tarda. Vine a disfrutar de l'espectacle apassionant i carregat d'adrenalina. Un show que no oblidaràs. Gas al matalàs! Compra les teves entrades a www.motorshowextreme.com. Motorshowextreme.com. Us esperem.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Obrera.
1: Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites.
2: Escolta'ns al 107.9 de l'FM,
0: a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: La ràdio més propera. Ràdio Abrera.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció, si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Som pendents a hores d'ara de la reunió que mantenen sindicats i educació, represa després d'un recés, tot i haver costat posicions després de l'ensopegada d'ahir. Estan encara enrocats a les millores salarials en una jornada, a més de vaga i protestes, avui que s'han concentrat a Montserrat. El govern manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys. Els sindicats, però, consideren que encara hi ha marge de millora. I a l'àmbit educatiu, enguany hi haurà detectors de dispositius digitals per evitar que l'alumnat copiï a la selectivitat. Els vigilants a les PAU, les proves d'accés a la universitat, passaran a prop dels estudiants un cop hagin deixat totes les seves pertinences apartades i si l'aparell detecta una radiofreqüència, pitarà. N'hi haurà a totes les universitats i s'utilitzaran de forma aleatòria amb una prova pilot que es farà també a Galícia, Múrcia i fins a 5 comunitats autònomes més. Núria Montserrat és consellera de Recerca i Universitat.
2: Són elements dissuasoris que el que volen és, i el que volem fer és garantir l'equitat a l'hora de realitzar les proves dels exàmens. Volem que els estudiants tinguin totes les garanties de realitzar les proves amb les mateixes oportunitats. Els estudiants saben que no poden comptar amb cap dispositiu, vol dir iWatch o cap rellotge digital o cap dispositiu amb Bluetooth, i el que volem fer simplement és garantir doncs, una equitat.
1: I la inflació es manté estable al maig amb un 3,2% interanual segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. Destaca l'alça dels transports i de les activitats recreatives, esportives i culturals, però que és compensat amb rebaixes en vestits i calçats i amb els preus dels aliments que es mantenen. Tot i la estabilitat dels últims dos mesos, la xifra d'inflació de maig és la segona més alta des del gener de l'any passat. Pel que fa a la inflació subjacent, que exclou els preus més volàtils, se situa en un 2,9 interanual. L'incendi que ha cremat mitja hectàrea a la zona forestal i una indústria a la localitat maresmenca d'Òrrius s'ha donat per controlat aquest matí. A primera hora també s'ha desconfinat el veïnat que des d'ahir a la tarda, recordem-ho, no podia sortir de casa per la important columna de fum que afectava el municipi. Avui hem sabut que podria haver començat a la zona forestal i hauria entrat posteriorment a l'interior de la fàbrica d'espelmes que va quedar totalment derruïda. Segons els treballadors i a l'espera d'un informe oficial, les flames s'haurien originat en una zona de canyes i haurien saltat a l'interior on hi havia unes 500 tones de parafina. I acabem parlant del Dansaneu, que farà un pas endavant aquest estiu presentant una programació composta en bona part per espectacles de producció pròpia o alienes d'altres festivals. Serà del 24 al 2 d'agost.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bona tarda. Dissabte 30 de maig.

0: De 5 de la tarda a 9 del vespre, des del Servei d'Esport i Benestar de l'Ajuntament d'Abrera es durà a terme la tercera edició de la mostra local d'activitat física, salut i esport dins l'anella esportiva d'Abrera, l'entorn del pavelló esportiu municipal, la zona d'aparcament, les pistes de raqueta i els espais del voltant, amb la col·laboració dels i les agents de l'àmbit esportiu del municipi. L'objectiu de la mostra és que totes les persones, petits i grans, puguin gaudir i realitzar un tastet de les activitats esportives que es practiquen habitualment al municipi i que duen a terme des del teixit associatiu vinculat al món de l'esport i l'activitat física. Totes les activitats seran inclusives i gratuïtes. Hi ha programats ball en línia, hip-hop, zumba, funky, strong, part d'aventura, activitats lúdiques infantils, iniciació a la gimnàstica artística, el frontenis i el ballet, futbol 3x3, escacs, tallers, circuit de cross, bàsquet, petanca inclusiva, pràctica de futbol sala, circuit d'habilitat de karts, voleibol i exercicis de sol pelvià. Podeu consultar tots els horaris i les activitats que s'hi duran a terme el dissabte 30 de maig, com deien, en horari de 5 de la tarda a 9 del vespre a l'anella esportiva, als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
1: Abrera Informació, esports i benestar.
2: Entitats.
0: A la tercera edició de la mostra hi participarà una gran varietat d'agents al sistema esportiu local, entitats i comerços, ja sigui de forma directa el mateix dia de l'esdeveniment o de forma prèvia mitjançant la difusió i la col·laboració en el disseny i projecció de les activitats. Els agents implicats són Energy Dance, Vive i Baila, Centre Excursionista d'Abrera, Agrupació Esportiva Abrera, Club Frontenis Abrera, Associació d'Escacs d'Abrera, el Club Atletisme Abrera, el Club Petanca Abrera, Abrera Gimnàstic Club, Juventud de Rocieres d'Abrera, Abrera Club Esportiu Futsal, Conos Abrera Futsal, Club Bàsquet Abrera, Institut Voltrera, Motoclub i El Cercle. Des de l'Ajuntament d'Abrera agraeixen a les entitats i agents esportius del municipi la seva participació en la mostra local d'activitat física, salut i esport. La mostra local de l'activitat física i l'esport d'Abrera és una proposta que va néixer l'any 2024 amb la voluntat de continuar donant visibilitat a tota l'activitat física i esportiva que realitza el municipi i permetre que la ciutadania la pugui experimentar i viure-ho en primera persona. Aquest esdeveniment pretén posar en valor la importància de l'activitat física com a eina de salut, cohesió social i educació, consolidant una jornada on les persones de totes les edats i condicions puguin participar-hi activament. D'altra banda, a causa de la celebració de la mostra local d'activitat física i salut i esport, el dissabte 30 de maig a partir de les 2 del migdia i fins a la finalització de l'activitat, es tancarà el trànsit de vehicles al passeig de l'Església entre els carrers de Josep Tarradellas i el passeig de l'Estació. Tampoc no es podrà estacionar vehicles en aquest tram del passeig de l'Església des de les 11 del matí fins a les 10 de la nit.
2: Abrera Informació. Gent d'Abrera. Esports.
0: Des de l'Ajuntament d'Abrera feliciten el jove esportista abrerenc Lucas Pérez per la seva brillant trajectòria esportiva i els darrers èxits aconseguits en el tenis taula adaptat. Recentment s'ha proclamat campió d'Espanya per equips inclusius amb la selecció catalana al Campionat d'Espanya en edat escolar celebrat a Antequera, ja que aquest cap de setmana també ha conquerit el Campionat de Catalunya adaptat en dobles i el Subcampionat de Catalunya individual adaptat, confirmant el seu gran moment esportiu. El Lucas Pérez, jugador del Club Esportiu Tenis Taula d'Esparreguera, ha fet parella amb Kevin Valls al Campionat de Catalunya adaptat de tenis taula celebrat dissabte 23 i diumenge 24 de maig a Balaguer, mentre que va aconseguir el títol estatal celebrat a Antequera del 2 al 5 d'abril, formant equip amb Cristina Estivill i Shan Shan Zhou, culminant així anys d'esforç, constància i superació personal. En declaracions a Ràdio Abrera, el mateix Lucas ha parlat de la seva experiència.
3: El que més m'agrada, la veritat, és competir i sentir la pressió, l'adrenalina, això de jugar per guanyar i per perdre, la veritat. Em vaig sentir molt bé, sí que és veritat que tenia molta pressió, però la veritat és que em va agradar molt anar amb la selecció, era un somni que tenia ja fa temps i que m'agradaria complir, i la veritat és que ho vaig fer molt bé i vaig sortir molt content, perquè no volia decepcionar els meus companys i sobretot a tota la gent que em recolzava.
0: El Lucas competeix en la categoria 9 de tenis taula adaptat, una disciplina inclusiva que adapta els recursos necessaris perquè tots els esportistes puguin competir en igualtat de condicions. Amb 3 dies d'entrenament setmanal, combinats amb els estudis i competicions, gairebé cada cap de setmana, el jove abrerenc ja s'ha convertit en un referent de perseverança i dedicació. Tal com ha explicat la seva mare, Marta Zani, el Lucas va néixer amb peus equinovars, a una afecció congènita que va requerir anys de tractament i l'ús de pròtesis durant la seva infància. No va començar a caminar fins als 4 anys, però això no li ha impedit perseguir els seus somnis esportius.
4: Nosaltres pensem que el tenis taula el va escollir amb ell. Quan va començar l'institut, hi havia una taula, hi ha una taula a l'escola i comença a jugar. I llavors aquí sí que veiem que s'adapta més al seu problema de peus, i que l'ambient inclús, per la gent inclusiva, és un ambient molt respectuós, més tipus tenis, més amb la nostra filosofia. I ell s'anima, i aquí comença, busquem un club, i el que està al club d'Esparreguera, a qui volem agrair, per cert, aquest acompanyament, i allà ell s'hi fica a per totes, com és el Lucas.
0: Des de l'Ajuntament d'Abrera feliciten el Lucas per aquests èxits esportius i pels valors de superació, esforç, compromís i inclusió que representa la seva trajectòria i el suport de la seva família. Un exemple inspirador per a tota la ciutadania.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
1: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40, el programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca ens al 672 94 47 50.
5: Tots els hits de les darreres 4 dècades a Fórmula 40.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Sindicats i Educació continuen negociant aquesta tarda per trobar una solució al conflicte. La d'avui és la 8a reunió al departament. El principal escull són les millores salarials. El govern manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
2: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer, i ja ho vam anunciar des de fa molt temps, que no acabarem el curs amb normalitat.
1: I la Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat límit per obtenir un préstec d'emancipació. Amb els préstecs d'emancipació, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per la compra d'un pis i el beneficiari l'ha de tornar en 30 anys, això sí, sense interessos. Una mesura que beneficiarà unes 600.000 persones i que ha anunciat avui el president Salvador Illa.
3: A partir de dilluns ho guanyarem, per què? Perquè té èxit. Com que té èxit, doncs hi ha gent que, escolta'm, doncs allarguem-ho fins a 40 anys, que puguin accedir a aquest préstec, que té un topall, em sembla, de 50.000 euros i que el pagues al cap de 30 anys a interès zero. A interès zero. O sigui, hi ha una bonificació per part de la Generalitat. Per tant, un balanç molt positiu.
1: Les dones que són més grans que les seves parelles masculines tenen un risc més alt de patir violència masclista reiterada. Així és després d'un estudi liderat per la Universitat Pompeu Fabra, després d'analitzar 3.200 casos oficials, i conclou que el risc de revictimització no augmenta quan l'home és molt més gran, sinó al contrari, el perill es dispara quan la dona, en aquest cas, és més gran, i augmenta com més gran és la diferència d'edat a favor d'ella. En concret, afirma que les dones que superen la seva parella amb més de 10 anys tenen un temps de protecció sense nova violència d'un 41,8% més curt que les parelles on l'home és entre 1 i 4 anys més gran. L'alberg social de Vic tancarà les portes aquest diumenge, dia 31 de maig. De fet, moltes de les persones que s'atenien en aquest espai, no totes, se n'han anat reubicant. Des del govern municipal de Junts han explicat que alguns s'han instal·lat en pisos d'emergència que té l'Ajuntament, mentre que d'altres han pogut anar amb familiars. Des que es va conèixer la decisió, els grups de l'oposició, Esquerra, la CUP, PSC i Comuns, han expressat sorpresa i també malestar per la rapidesa, diuen, i la precipitació. Qüestionen que es pugui deixar gent al carrer, i en una moció que es debatrà al ple de dilluns demanen que es reverteixi. Un moment per la cultura. Una exposició del Museu Diocesà de Barcelona uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX. Miró i Gaudí, natura i mística. Mostra la admiració que el pintor sentia per l'arquitecte, plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'informa del període de sol·licitud de les beques menjador per a l'alumnat pel curs 2026-2027. Les famílies podran sol·licitar aquest ajut fins al divendres 5 de juny, inclòs de forma telemàtica, a través del web del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Els requisits per obtenir un ajut de menjador escolar són estar matriculat o prematriculat en un centre educatiu de la comarca del Baix Llobregat, sostingut amb fons públics, i cursar segon cicle d'educació infantil, primària i secundària, si el centre escolar disposa de servei de menjador. No tenir dret a la gratuïtat del servei de menjador escolar, no superar el llindar econòmic establert en la convocatòria i no estar en acolliment residencial. Per a més informació podeu adreçar-vos al vostre centre escolar o al Consell Comarcal trucant al 93 685 2400 de dilluns a divendres de 9 a 1. També trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
0: Abrera Informació. Cultura.
4: La Sardana tornarà a omplir els carrers i places d'Abrera aquest 2026 amb un nou cicle de ballades de sardanes, una de les tradicions més arrelades a la cultura catalana. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'organitza aquesta activitat amb la col·laboració d'Abrera Sardanista, i les ballades tindran lloc els diumenges a la tarda amb la participació de diverses cobles reconegudes del país. A continuació us detallem el calendari del nou cicle de ballades de sardanes a Abrera. La primera tindrà lloc aquest diumenge 31 de maig a les 6 de la tarda a la plaça de Rafael Casanova, a càrrec de la Cobla Nova Vallès. El 28 de juny, a les 7, en el marc de la Festa Major, a la plaça de Pau Casals, Salsa podrem gaudir amb la cobla Viladolesa. El 30 d'agost a les 7, en el marc de les festes del carrer de la Font, tindrem la cobla Nova Vallès. El 27 de setembre, també a les 7, a la plaça de Rafael Casanova actuarà la cobla Sabadell. El 25 d'octubre, a les 6, a la plaça de Rafael Casanova, a la cobla Manresa. I el 22 de novembre, a les 12 del migdia, també a la plaça de Rafael Casanova, ballarem amb la cobla Sabadell.
0: Abrera Informació, promoció econòmica.
4: En l'aposta per la formació de la ciutadania, des del Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera, s'ha programat una àmplia oferta formativa gratuïta per aquest any 2026. A continuació, repassem quines són les properes formacions programades. Presenta els teus impostos per internet i estalvia temps i diners. Es farà del dimarts 16 al divendres 19 de juny en horari de 9 a 12. També es farà una formació per a l'obtenció del carnet de pont grua el dimecres 17 de juny de 9:15 del matí a 7:15 de la tarda. La sessió Com superar una dinàmica de grup tindrà lloc el dimarts 9 de juny de 9 a 1. I finalment també hi ha programat un curs sobre la intel·ligència artificial per ajudar a la recerca de feina que es farà dimarts 9 i dimecres 10 de juny de 4:15 a 8:15 del vespre. Per formalitzar les inscripcions podeu adreçar-vos directament al Servei Local d'Ocupació d'Abrera en horari d'atenció a la ciutadania de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 5:15 a 7 presencialment a la primera planta del Mercat Municipal trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I podeu consultar tota l'oferta formativa programada per aquest any 2026 al web abrera.cat.
0: Abrera Informació, esports, entitats.
4: Abrera es prepara per viure una nova jornada esportiva i solidària amb la celebració de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que tindrà lloc el dissabte 6 de juny a la tarda a l'entorn del parc de Can Morral, en un esdeveniment organitzat pel Club Atletisme d'Abrera amb la col·laboració del Servei d'Esports i Benestar de l'Ajuntament. Enguany tornarà a haver-hi proves per a totes les edats, amb la 7a marxa Bressol, les curses infantils, la 2a marxa Daurada i les curses Open de 5 i 10 quilòmetres i una vegada més seran solidàries i es destinarà 1 euro de cada inscripció de les curses Open Infantils i els 5 euros íntegres de la inscripció de la 2a marxa Daurada al projecte La Marató d'en Llerra impulsat pel Club d'Atletisme d'Abrera en col·laboració amb l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per a la investigació de malalties reumatològiques minoritàries. Les inscripcions estan obertes fins al dimecres 3 de juny a través del web esportmaniacs.com. A més, coincidint amb l'inici de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, el diumenge 7 de juny totes les persones participants a les diferents curses de la 17a Abrera Corre de Nou, més una persona acompanyant, tindran entrada gratuïta presentant el seu dorsal a la recepció de l'equipament. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat a través del Club Atletisme d'Abrera i el perfil d'Instagram @abreracorredenou.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balayage que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679 16 02 16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: Motor Show Extrem, de gira per Europa. Arriba a Catalunya, possiblement un dels espectacles més impressionants del motor dels últims temps. Adrenalina pura. Show, velocitat. Vine a la zona industrial Pàrquing Carrer Progrés, a Abrera, del 5 al 14 de juny. Divendres, dissabtes i diumenges a les 6 i mitja de la tarda. Vine a disfrutar de l'espectacle apassionant i carregat d'adrenalina. Un show que no oblidaràs. Gas al matalàs! Compra les teves entrades a www.motorshowextrem.com. Motorshowextrem.com. Us esperem.
4: Abrera som cultura.
5: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
4: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
6: Ràdio Abrera.

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada.
1: Yo que pensaba que estaría mal, en cambio no, ya ahora...
2: Ràdio Obrera.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Catalunya ha trencat el rècord de temperatura per a un mes de maig amb 39 graus i mig que s'han registrat a Vinebre, segons informa el Meteocat. La dada supera els 38 graus i mig d'ahir que es va notificar en aquesta mateixa estació. Durant el dia d'avui, les temperatures han enfilat per sobre dels 37 i mig a territoris com Escol, Pantada, Ribarroja, Torres de Segre, Serós o Batea. Ahir dijous els termòmetres van registrar temperatures màximes en 31 de les 126 estacions amb més de 20 anys de dada, sobretot pel que fa a les Terres de l'Ebre i a l'Empordà. I govern i sindicats educatius negocien hores d'ara per mirar d'arribar a un acord i acabar amb la tongada de vagues i protestes al carrer. Les millores salarials són ara mateix el primer escull que hi ha sobre la taula, concretament l'actualització dels salaris amb l'IPC. La consellera Esther Niubó manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats acusen el departament de fer trampes amb aquesta xifra. Ramiro Gil és portaveu de professors de secundària.
5: S'ha dit als mitjans que ens havien donat 400 euros. Volem recalcar que això és fals. Respecte al que es va acordar en l'acord de març, ens estan oferint 46 euros mensuals per als docents aquest any i 75 d'aquí 3 anys. Aquesta és la realitat del que ens estan oferint a nivell salarial. Després d'haver perdut un 25% de poder adquisitiu, això evidentment és inacceptable.
4: Encara a l'àmbit educatiu, 7 de cada 10 estudiants de grau superior en modalitat dual s'insereixen al seu sector, principalment per mitjà de pràctiques. En el cas dels alumnes de grau mitjà, la inserció és el 50%. Les xifres també assenyalen que un de cada dos estudiants aposta per configurar un itinerari combinat d'estudis i compaginar l'aula amb la vida laboral. També s'ha donat un augment de contractació indefinida. Prop del 22% dels alumnes tenen sous superiors als 1.500 euros mensuals. Escoltem el director general d'FP, Ricard Coma.
6: Quan els estudis estan molt alineats amb les necessitats que té els sectors i el teixit productiu, la simbiosi entre centres de formació professional i empresa és un factor d'èxit laboral i captació, sobretot, de talent.
4: I l'Euríbor acaba el mes de maig amb un 2,8%. A l'abril era el 2,7% i segueix d'aquesta manera la seva escalada des que va començar la guerra a l'Iran. Es tracta del nivell més alt des del setembre de 2024. Aquells que revisin la quota de hipoteca amb aquesta nova dada veuran com es encarirà, ja que respecte a fa un any l'Euríbor ha passat del 2,1% al 2,8%. I Arenys de Mar s'omple de color i activitats aquest cap de setmana amb la 19a edició de l'Arenys de Flors, una proposta perquè veïns i visitants puguin passejar per la vila i descobrir 33 llocs guarnits de flors.
3: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
7: Bona tarda. A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Abrera està celebrant el mes de la dansa amb classes gratuïtes obertes a tothom. Del 18 al 22 de maig ha estat el torn de Vive i Baila. Aquesta setmana, fins divendres 29 de maig, hi ha classes gratuïtes obertes de les Joventudes de Rocieres d'Abrera i la setmana de l'1 al 6 de juny d'Energy Dance Studios. Les persones interessades han de contactar directament amb cada entitat per reservar la seva plaça. Podeu consultar tots els horaris als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok. Dins la campanya de comerç just Jo Trio, al vestíbul del Mercat Municipal d'Abrera, fins aquest divendres 29 de maig es pot veure l'exposició Fent gran les coses Fem grans les coses petites. Recordem que fins al divendres 29 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, que obre dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2 quarts de 3, i a la Biblioteca Josep Roca i Bros, que obre a les tardes de dilluns a dissabte de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 9, els matins, dimarts i dijous de 10 a 2 quarts de 2 i els dissabtes de 10 a 2.
3: Abrera Informació. Activitats.
7: Com cada setmana, aquest dissabte 30 de maig té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba. Es poden visitar des de les 11 del matí fins les 6 de la tarda. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Aquest dissabte de 10 a 1, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, es pot visitar l'exposició temporal de l'alumnat de segon i quart d'ESO de l'Institut Voltrera d'Abrera. El color ens parla més una mirada a Abrera. La mostra romandrà oberta fins dissabte 6 de juny inclòs, els dissabtes de 10 a 1. També dissabte 30 de maig, d'11 a 2 quarts d'una, es farà una visita comentada al Pou de Glaç d'en Margarit i Caramell, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca Víctor Mataventura. Per assistir-hi cal formalitzar inscripció prèvia a través del web abrera.cat. Aquest dissabte 30 de maig a la tarda, de 5 a 9 del vespre, des del Servei d'Esports i Benestar de l'Ajuntament d'Abrera, s'organitza la tercera edició de la mostra local d'activitat física, salut i esport dins l'anella esportiva d'Abrera, a l'entorn del pavelló esportiu municipal, la zona d'aparcament, les pistes de raqueta i els espais del voltant, amb la col·laboració dels i les agents de l'àmbit esportiu del municipi. Hi ha programats ball en línia, hip-hop, zumba, funky, strong, part d'aventura, activitats lúdiques infantils, iniciació a la gimnàstica artística, el frontenis i el ballet, futbol 3x3, escacs, tallers, circuit de cross, bàsquet, petanca inclusiva, pràctica de futbol sala, circuit d'habilitat de karts, voleibol i exercicis de sol pelvià. Podeu consultar totes les activitats i horaris als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
3: Abrera Informació. Activitats.
7: Durant el cap de setmana realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluc, que obre dissabtes de 4 a 8 de la tarda i diumenges de 10 a 2 al matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Aquest diumenge 31 de maig, a partir de 2:15 del migdia, es posarà punt i final a la tercera temporada de l'entitat Criar Compartir, amb el concert del cantant i compositor Víctor Arbelo a la sala Encuentro. Les entrades tenen un preu de 12 euros i es poden adquirir al web entradium.com. Diumenge a la tarda, de 6 a 8:15, hi haurà ballada de sardanes a la plaça de Rafael Casanova amb la cobla Nova Vallès. I com cada cap de setmana, aquest diumenge 31 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
3: Abrera Informació. Activitats.
7: Parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Al Centre Aquàtic Municipal es poden tramitar ja els abonaments de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, que enguany obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. Per a més informació, podeu adreçar-vos al camp, al passeig de l'estació 24 bis, a l'horari d'atenció al públic de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 del matí a 2. També podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, recordem que està convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà en el marc de la Festa Major el divendres 26 de juny. Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esportmaniacs.com, es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera. Trobareu tota la informació al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats dins el cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo portarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. L'incendi dels rius ahir al Maresme mostra una realitat que no s'ha fet la feina de separar les zones boscoses dels polígons i les urbanitzacions. Ho denuncien els ADF del Maresme i del sud del Vallès. Les flames originades al bosc d'Òrrius van arribar fins a la fàbrica de parafina, un material molt inflamable. Els forestals tornen a reclamar i destacar la importància de tenir franges de protecció perimetral contra els incendis al voltant dels nuclis urbans i edificacions, tal i com recorden, estableix la llei. Una cosa que no passa a molts pobles del Maresme. A més d'incrementar exponencialment el risc d'incendi, aquest fet també fa molt més difícil, asseguren, controlar les flames i protegir les persones i les edificacions. Oriol Bassa, representant de les ADF de Catalunya.
2: El que sap greu és que estem posant en perill la vida dels bombers, estem posant en perill la vida de les agrupacions de defensa forestal, del voluntariat, i tot perquè no es fa la feina ben feta, i el que demanem és això, que ens hi posem i que tothom faci la feina que ha de fer. I això ens hauria de permetre tenir una comarca més segura, més resilient. I no és el cas, eh? Vull dir que tinguem la capacitat d'estar així, doncs... Hi ha municipis que ho han fet bé, eh? Hi ha municipis que estan treballant molt bé, però d'altres no.
1: I nou pas per impulsar la modernització dels canals d'Urgell després que s'ajornés la votació del projecte global pactat entre Generalitat, Estat i Regants. Ara s'ha optat per una fórmula més flexible, tirant endavant les obres segons la demanda i el consens de cada col·lectivitat. Les primeres sol·licituds ja s'han registrat i inclouen 4 col·lectius de més de 12.000 hectàrees. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
3: El que necessitem és posar-nos-hi i que els veïns vegin que, escolta, que es modernitza, que no passa res, que es fa, que funciona, que la gent guanya més diners, que el seu patrimoni puja quan hi ha una zona modernitzada, que trobem eines també per veure les diferents casuístiques, que són moltes del canal d'Urgell, doncs que tothom pot tenir una eina de finançament per fer-ho.
1: 22 municipis de la demarcació de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu. La Diputació de Barcelona ha presentat aquest migdia la campanya a Gavà amb l'objectiu de reforçar el suport dels municipis costaners en matèria de salut i seguretat, tot plegat amb una aportació econòmica d'1,5 milions d'euros. I Barcelona afegeix, per cert, més jocs d'aigua aquest estiu com a mesura del pla de calor per combatre les altes temperatures, i n'amplia més les hores de funcionament. Els nous espais estaran situats a districtes de Ciutat Vella, Eixample, Sants Montjuïc, Sarrià, Sant Gervasi, Horta, Guinardó, Sant Andreu i Sant Antoni. Més l'Ajuntament ha explicat que n'ampliarà els horaris de funcionament i estaran oberts des de les 10 del matí a les 8 del vespre.
0: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. La sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera ha acollit aquest dijous 28 de maig a partir de les 7 una sessió del ple municipal amb caràcter ordinari, la qual vau poder seguir en directe a través de Ràdio Abrera. A continuació us detallem els punts de l'ordre del dia que s'hi van tractar la sessió, a la qual no va assistir ni va excusar assistència la regidora del Partit Popular. A la part resolutiva es van aprovar per unanimitat les actes de les sessions anteriors, l'ordinària del 26 de març i l'extraordinària del 30 d'abril. La ratificació de l'acord d'adhesió de l'Ajuntament d'Abrera a la taula del sensellarisme del Baix Llobregat, l'adhesió a la red de ciutats que caminen i l'adhesió a la xarxa de pobles i ciutats pels drets humans es van aprovar amb un total de 15 vots a favor, 10 del govern municipal del PSC, 4 del grup municipal d'Alternativa en Comú i un del grup d'Esquerra Republicana de Catalunya i un vot en contra de Vox. Mentre que l'aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost general per a l'exercici de 2026 número 5 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit per un import total de 490.435 euros va comptar amb un total d'11 vots a favor, 10 del govern municipal del PSC i un d'Esquerra, i 5 abstencions, a les quals 4 d'Alternativa en Comú i una de Vox.
0: Abrera Informació.
4: A l'apartat de mocions, el grup municipal de Vox va presentar-ne una per la prioritat nacional municipal i una altra per a la retransmissió en pantalla gegant de les finals de competicions oficials de la selecció nacional absoluta de futbol. Cap d'elles no es va aprovar en comptar amb un únic vot a favor del grup ponent i 15 vots en contra, 10 del PSC, 4 d'Alternativa en Comú i un d'Esquerra. Els grups municipals de PSC i Esquerra Republicana van presentar una moció conjunta, després d'incorporar una esmena, per a l'adhesió al Pacte Nacional per la Llengua, que va comptar amb un total de 15 vots a favor, 10 del PSC, 4 d'Alternativa en Comú i un d'Esquerra, i un vot en contra de Vox. A l'apartat d'urgències es van incorporar dues mocions més. La primera, presentada pel grup municipal de Vox, per a la gestió dels fons bibliogràfics amb contingut sexual explícit dirigit a menors a la biblioteca municipal, que va ser esmenada en la seva totalitat pel grup municipal del PSC per una moció per garantir la llibertat d'accés a la cultura, el coneixement i la pluralitat a la biblioteca municipal Josep Roca i Brós. Tant la incorporació de l'esmena com el text esmenat es van aprovar amb un total de 11 vots a favor, 10 del PSC i un d'Esquerra Republicana, 4 abstencions d'Alternativa en Comú i un vot en contra de Vox. I la segona moció, que va entrar per urgència, va ser presentada pels grups municipals del PSC i Esquerra Republicana pel suport i defensa de la diversitat del talent esportiu ebrerenc i d'arreu, que va comptar amb 11 vots a favor dels grups ponents i 5 abstencions, 4 dels comuns i una de Vox.
0: Abrera Informació.
4: A l'apartat de control es va donar compte del decret d'aprovació de la liquidació del pressupost general per a l'exercici de 2025 i de l'informe de la intervenció d'avaluació de les regles fiscals d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, del període mitjà de pagament, els informes trimestrals de morositat i l'execució pressupostària corresponents al primer trimestre de 2026 i de la relació de decrets i acords de les juntes de govern dels mesos de març i abril d'enguany. Finalment, va haver-hi el torn de precs i preguntes per part dels grups municipals i del públic assistent. Com sempre, la sessió ordinària del ple municipal de l'Ajuntament d'Abrera es va retransmetre en directe per Ràdio Abrera i podeu recuperar el podcast a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.
5: A 5 bandes, tota la informació des de 5 punts del dial. Ràdio Abrera, Ràdio Esparreguera, Ràdio Martorell, Olesa Ràdio, Ràdio Sant Esteve. A 5 bandes, l'informatiu del Baix Llobregat Nord.
6: Comencem amb els titulars més importants de la setmana. El pla econòmic i financer d'Esparreguera no comportarà retallades ni pujades d'impostos. L'Ajuntament d'Olesa actualitza el pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut. L'Ajuntament de Martorell impulsa la nova forma de contacte amb la ciutadania. Abrera celebra la tercera edició de la mostra local d'activitat física, salut i esport. El president Salvador Illa visita Sant Esteve Sesrovires per participar en la trobada empresarial Sesrovires Impulsa. L'informatiu a 5 bandes el fem possible des de les redaccions de les ràdios municipals d'Esparreguera, Olesa de Montserrat, Abrera, Martorell i Santa Esteve Sesrovires. Arrenquem el comarcal d'aquesta setmana.

0: El pla econòmic i financer d'Esparreguera no comportarà ni retallades ni pujades d'impostos.
1: L'alcalde d'Esparreguera, Juan Jurado, ha defensat que el Pla Econòmic i Financer 2026-2027, que es debat al ple municipal, és conseqüència d'un augment de l'execució pressupostària i no d'una mala situació econòmica de l'Ajuntament. Segons Jurado, el consistori ha incomplert la regla de la despesa perquè durant el 2025 va executar prop de 4 milions d'euros més que l'any anterior. L'alcalde ha assegurat que el municipi manté una situació econòmica estable i sanejada i ha remarcat que el PEF no implicarà retallades, intervencions externes ni increments d'impostos, taxes o preus públics. Jurado ha qualificat la normativa estatal de control de la despesa de profundament injusta perquè, segons ha dit, penalitza els ajuntaments que executen inversions. En aquest sentit, ha vinculat l'incompliment de la regla de despesa en l'augment de la inversió municipal durant el 2025, especialment al camp municipal d'esports.
2: Per què ha mentat en pla econòmic financer? En definitiva, en titular, perquè l'Ajuntament d'Esparreguera ha sigut capaç d'executar aproximadament uns 4 milions més que l'any 2024. És a dir, avui aprovarem un pla, o debatrem un pla econòmic financer perquè l'Ajuntament d'Esparreguera ha sigut capaç de fer millors deures. Perquè si no haguéssim sigut capaços de fer millors deures, no hauríem gastat pràcticament 5 milions d'euros més del que vam gastar l'any abans. Per tant, la norma és injusta. La norma és profundament injusta. No passa res, vull dir, nosaltres al final, avui qui segueixi el ple veurà ràpidament que la conclusió del document és que la situació de l'Ajuntament és econòmicament estable, és econòmicament sanejada, i per tant, a més, el Pla Econòmic Financer recull la capacitat de l'Ajuntament aquest any d'invertir 1,8 milions més, una part venen dels romanents de tresoreria, l'altra ve d'un superàvit de 2024, però en qualsevol cas, mireu si aquest Pla Econòmic Financer no és greu, que fins i tot recull la capacitat d'invertir més diners encara dels que estem invertint. Per tant, el que aprovarem avui, per mi, constata que el 2025 l'Ajuntament va ser capaç d'executar un volum d'inversions inèdit.
1: L'alcalde també ha afirmat que el nou marc econòmic permetrà consolidar una capacitat de despesa superior de cara als propers exercicis. El document que avui passava al ple recull, segons ha explicat, la possibilitat d'invertir 1,8 milions d'euros addicionals.
0: L'Ajuntament d'Olesa actualitza el pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut i els refugis climàtics. Des del consistori es fa una crida a establiments comercials i de restauració a que se sumin a la xarxa de refugis climàtics del municipi.
3: Els refugis climàtics són espais accessibles que durant els mesos de més calor ofereixen confort tèrmic, descans i protecció davant les altes temperatures, especialment per als col·lectius més vulnerables com la gent gran, els infants, les embarassades o les persones amb problemes de salut. L'alcalde i regidor de Salut Pública, Marc Serradó, ha explicat que l'objectiu és reforçar la xarxa davant la previsió d'un estiu amb temperatures molt elevades.
4: A més, aquest estiu s'esperen calors molt, molt, molt severes, perquè es veu que el Niño s'ha desmarxat una mica, i tindrem un estiu molt càlid. I sempre el que intentem nosaltres és poder posar tants punts públics com podem de refresc a disposició dels veïns, perquè si surten al carrer puguin parar i entrar a l'Ajuntament, entrar a l'escorxador, entrar a la biblioteca, entrar a un lloc que estigui climatitzat. I l'any passat vam convidar també els comerços a que s'assumessin en aquesta xarxa de refugis climàtics i posessin el seu comerç a disposició, doncs, de que la gent pogués entrar i pogués rebre un got d'aigua i un lloc per seure amb aire condicionat. Uh-huh. Vam repartir uns adhesius als comerços que s'hi van adherir, estàvem molt contents i aquest any els hi tornem a proposar.
3: Actualment, Olesa ja disposa d'una xarxa formada per equipaments municipals i establiments privats. Entre els espais públics hi ha l'Ajuntament, la Biblioteca Santa Oliva, Cal Rapissa, la Piscina Municipal d'Estiu, el Centre Cultural de Cal Puiggener, el Mercat Municipal o el Casal Cívic i Comunitari. També s'inclouen espais com els Jocs d'Aigua o la Piscina d'Estiu, habilitats com a punts de refresc durant episodis de calor extrema. Per formar part de la xarxa, els establiments han de garantir una temperatura de confort de fins a 26 graus, disposar d'un o més seients i, opcionalment, oferir aigua. Els comerços adherits tindran un distintiu oficial visible a l'entrada i també ajudaran a sensibilitzar la ciutadania sobre la importància de protegir-se de la calor.
0: L'Ajuntament de Martorell impulsa una nova forma de contacte amb la ciutadania. Es tracta del Fent un Cafè, una iniciativa que connecta la gent de Martorell amb l'alcalde Xavier Fonollosa, que comparteixen una estona per parlar, compartir idees, propostes o preocupacions referides a Martorell.
5: El Fem un Cafè és un espai de trobada, d'escoltar, de compartir i d'exposar queixes, si s'entenen, segons apunta a través de les seves xarxes socials l'alcalde Fonollosa. Per al Batlle, aquesta proposta innovadora té com a idea bàsica continuar transformant Martorell entre tots plegats.
6: En definitiva, no és res més que un espai per trobar-nos, per escoltar-vos, per sentir les vostres propostes, les queixes, si en teniu, que segur que també en teniu, i sobretot doncs, que em doneu idees perquè entre tots hem d'anar transformant aquest poble. Sempre hem dit que Martorell no el fa ni un alcalde, ni un equip de govern, ni un ajuntament, ni tan sols amb les diferents entitats. Un poble el fem entre tots. I precisament això, tenir idees sobre què volem fer en aquest poble, què volem que aquest poble sigui en el futur, doncs són coses que hem de consultar a tot el conjunt de la ciutadania. I fer un cafè amb vosaltres és una de les oportunitats que jo tindré també per escoltar-vos.
5: Concertar un dia i una hora per poder parlar amb l'alcalde es pot fer de diverses maneres. Una, a través de l'enllaç de la bio del seu compte d'Instagram, @xavifono, i també a través del web alcalde.martorell.cat, entrant a l'apartat Fem un Cafè o bé trucant per telèfon al 678-040346. Tant si es fa a través del web o d'Instagram, només cal omplir el formulari amb les dades personals, nom i cognoms, correu electrònic i telèfon de contacte, definir si la visita és a títol individual o bé en representació d'una entitat o associació, indicar el barri de residència i descriure breument el tema de la conversa del qual es vol parlar amb l'alcalde.
0: Aquest dissabte, 30 de maig, de 5 de la tarda a 9 del vespre, des del Servei d'Esports i Benestar de l'Ajuntament d'Abrera, s'organitza la tercera edició de la Mostra Local d'Activitat Física, Salut i Esport, dins de l'anella esportiva d'Abrera, en la col·laboració dels i les agents de l'àmbit esportiu del municipi i activitats inclusives gratuïtes per a tothom.
7: L'objectiu de la tercera mostra d'activitat física, salut i esport d'Abrera és que totes les persones, petits i grans, puguin gaudir i realitzar un tastet de les activitats esportives que es practiquen habitualment al municipi i que es duen a terme des del teixit associatiu vinculat al món de l'esport i l'activitat física. Totes les activitats seran inclusives i gratuïtes. Hi ha programats ball en línia, hip-hop, zumba, funky, strong, part d'aventura, activitats lúdiques infantils, iniciació a la gimnàstica artística, el frontenis i el ballet, futbol 3x3, escacs, tallers, circuit de cross, bàsquet, petanca inclusiva, pràctica de futbol sala, circuit d'habilitat de karts, voleibol i exercicis de sol pelvià. Podeu consultar tots els horaris i les activitats que s'hi duran a terme el dissabte 30 de maig, com deien, en horari de 5 de la tarda a 9 del vespre a l'anella esportiva, als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok. A la tercera edició de la mostra hi participarà una gran varietat d'agents al sistema esportiu local, entitats i comerços, ja sigui de forma directa el mateix dia de l'esdeveniment o de forma prèvia mitjançant la difusió i la col·laboració en el disseny i projecció de les activitats. La mostra local de l'activitat física i l'esport d'Abrera és una proposta que va néixer l'any 2024 amb la voluntat de continuar donant visibilitat a tota l'activitat física i esportiva que es realitza al municipi i permetre que la ciutadania la pugui experimentar i viure-ho en primera persona. Aquest esdeveniment pretén posar en valor la importància de l'activitat física com a eina de salut, cohesió social i educació, consolidant una jornada on les persones de totes les edats i condicions puguin participar-hi activament.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitat aquesta setmana Sant Esteve a Sarrovires per participar en la tercera edició de la trobada empresarial Sarrovires Impulsa. La jornada ha reunit a més de 150 representants del teixit empresarial i ha comptat a la presència de l'alcaldessa, Roser Brusset, del conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, i de la delegada territorial del govern, Pilar Díaz. La visita va començar a l'Ajuntament, on l'alcaldessa i els membres de la corporació municipal van oferir una salutació institucional al president. La recepció oficial va tenir lloc a la sala de plens, on Salvador Illa va signar en el llibre d'honor. A continuació, va mantenir una trobada amb l'alcaldessa. Posteriorment, la comitiva es va traslladar al Club de Golf Barcelona, ubicat al municipi, escenari de la trobada Sarrovires Impulsa, que es va iniciar amb un espai relacional de networking entre les empreses assistents. Durant els parlaments, l'alcaldessa Roser Brusset va reivindicar els actius estratègics del municipi i la seva capacitat per generar oportunitats des del territori. Per la seva part, el president Illa va reivindicar la necessitat de generar prosperitat, afrontar en lideratge la revolució tecnològica i preservar la cohesió social i el model europeu. El govern d'Esparreguera discrepa dels terminis i l'import del pla d'inversions presentat per Aigües Vidal.
1: L'alcalde d'Esparreguera, Juan Jurado, ha confirmat que Aigües Vidal ja ha presentat una proposta de pla d'inversions per a la xarxa d'aigua del municipi. Tot i això, el govern municipal assegura que les relacions amb la concessionària segueixen sense rodar pel conflicte obert sobre les tarifes de l'aigua i la judicialització del desacord. Segons ha explicat l'alcalde en una entrevista a Ràdio Esparreguera, la proposta planteja inversions prioritàries durant els pròxims 2 anys i actuacions fins al 2032, any en què finalitza la concessió. El govern, però, manté discrepàncies tant en els terminis com en l'import global previst.
8: Aigües Vidal ha presentat una proposta de pla d'inversions que prioritza certes inversions en els propers 2 anys i després altres pels següents anys fins al 32, que s'acaba la concessió. I jo crec que podem avançar en aquests treballs, estem avançant en aquests treballs.
1: L'alcalde ha remarcat que el principal objectiu del pla és reduir les pèrdues d'aigua a la xarxa municipal. Segons ha denunciat, actualment es perd 1 litre de cada 2 que entren al sistema. En aquest sentit, ha defensat que és urgent renovar les infraestructures i actuar especialment a les urbanitzacions de Can Rial i Mas d'en Gai. Juan Jurado ha assegurat que l'Ajuntament no vol impedir les inversions necessàries, però ha insistit que el consistori continuarà defensant els drets de la ciutadania davant el conflicte tarifari. L'alcalde acusa la companyia d'aplicar encara una tarifa il·legal i contrària tant al decret de l'alcaldia com als acords aprovats pel ple municipal.
0: La Fundació Art de Sant Martí i l'Ajuntament de Martorell han celebrat l'acte de col·locació de la primera pedra de la nova residència del riu al barri de la Vila, un nou equipament destinat a persones amb discapacitat intel·lectual, amb grans necessitats de suport i trastorns de conducta.
5: La nova residència s'ubicarà al carrer del Riu, número 22, al barri de la Vila, just davant del futur parc de la Vila, i tindrà capacitat per a 29 persones amb greus problemes de mobilitat o trastorns de conducta que necessiten suport continuat. L'equipament disposarà també de 12 places de centre d'atenció especialitzada, aules de teràpia, espais comuns i zones adaptades per garantir una atenció integral i personalitzada a cada resident. L'objectiu principal és millorar la seva qualitat de vida en un entorn segur, digne i orientat al seu benestar físic i emocional. Rosa Cadenes és la gerent de la Fundació.
9: Una residència per persones amb molta necessitat de suport, persones que tenen greus problemes de mobilitat, una residència per persones amb problemes de conducta greu, de 29 places que farem al carrer del Riu, un edifici molt xulo de 29 habitacions, amb aules, amb espais compartits, amb salons perquè puguin conviure amb les famílies i sobretot amb aules de teràpia perquè els podem atendre amb les necessitats que ells tenen.
5: Amb aquest nou projecte, la Fundació Art de Sant Martí continua ampliant el seu impacte social i reafirma el seu compromís amb les persones amb discapacitat i les seves famílies, apostant per una societat més inclusiva i humana. Coincidint amb la col·locació de la primera pedra de la nova residència del Riu, la Fundació Art de Sant Martí ha inaugurat l'exposició Somnis i Vida a la caserna. La mostra presenta un recorregut per diversos projectes creatius desenvolupats per les persones de la Fundació Art de Sant Martí, convertint l'art en una eina d'expressió personal, participació i construcció col·lectiva. La mostra es podrà visitar fins al 21 de juny.
0: El 28 de maig es commemora el Dia Mundial d'Acció per la Salut de les Dones. Per aquest motiu, l'Ajuntament d'Abrera ha organitzat 2 activitats emmarcades en la salut de les dones, sempre apostant per cuidar de la salut. Este especial cura per tot el que integra el benestar físic, emocional i social de les nenes i les dones al llarg de tota la seva vida.
7: Des que el 1987, les integrants de la Xarxa Mundial de Dones dels Drets Reproductius van acordar declarar el 28 de maig com a Dia Mundial d'Acció per la Salut de les Dones. Aquest dia es commemora amb el propòsit de reafirmar el dret a la salut com un dret humà al qual les dones han de poder accedir sense restriccions o exclusions de cap tipus, reivindicant que es garanteixi la prevenció, més precisió en el diagnòstic i el dret de les dones a ser ateses i tractades de manera eficient. Així, des del Servei d'Igualtat de l'Ajuntament d'Abrera, s'ha organitzat un nou cicle de xerrades sota el títol Redescobrint la sexualitat, una iniciativa formada per 3 sessions pensades per acompanyar les dones i les persones que comparteixen i acompanyen les seves vides en diferents etapes vitals. El cicle proposa un espai de reflexió i aprenentatge per abordar la sexualitat des d'una perspectiva de cura, salut, gaudi i benestar, posant el focus en moments de canvi importants al llarg de la vida. I en el marc del Dia Mundial de l'Acció per la Salut de les Dones, destaquem la xerrada que es durà a terme el divendres 5 de juny sota el títol Redescobrint sexualitat en la maternitat. La sessió aborda els canvis que es produeixen durant el postpart i com aquests influeixen en la vivència de la sexualitat. Es tractaran temes com la por a reprendre les relacions sexuals, la disminució de la libido i els dubtes que sovint apareixen en aquesta etapa, així com la forma d'acompanyar el cos i cuidar el desig. La xerrada anirà a càrrec de Marina Martínez, fisioterapeuta especialista en salut de la dona del Cercle Salut d'Abrera. D'altra banda, aquest dimecres 27 de maig, el Servei de Salut Pública de l'Ajuntament d'Abrera, dins del programa de sessions de salut d'Abrera, ha organitzat en col·laboració amb la farmàcia Rocamora del municipi una xerrada informativa sobre la hipercolesterolèmia.
0: Olesa celebra aquest dissabte 30 de maig la 16a Mostra d'Entitats, una de les cites més participatives del municipi i la gran festa del teixit associatiu olesà. La jornada reunirà una centena d'entitats i diferents departaments municipals al voltant del Parc Municipal i la plaça de Fèlix Figueres i Aragall.
3: Sota el lema La Mostra es viu, l'edició d'enguany vol reforçar el caràcter col·lectiu i inclusiu de la festa i posar en valor la tasca del voluntariat i la diversitat d'entitats del municipi. La regidora de Participació Ciutadana, Emma Duran, ha destacat que la iniciativa vol apropar la ciutadania a les entitats i celebrar els valors que comparteixen des de la cultura i l'esport fins al benestar social.
10: Aquest és el lema, diguéssim, que és d'una forma transversal per dir doncs, que la gent ha de sortir al carrer i gaudir de la mostra, gaudir de les nostres entitats olesanes, i a la vegada també posar en valor doncs, que la plenària de la mostra, que és aquestes dues sessions que fem amb totes les entitats, on totes les entitats són convidades doncs, per acabar de decidir, de definir com ha de ser una mostra d'entitats, va sorgir doncs, que la temàtica i el fil conductor que ens engloba sigui els valors que ens uneixen. És a dir, cada entitat té una característica o una particularitat, no? Doncs, pot ser una entitat esportiva, cultural, de benestar social, en fi, hi ha moltes tipus tipologies d'entitats, però sí que és veritat que hi ha una sèrie de valors, hi ha una sèrie de coses que ens uneixen i que fan doncs, que gent de forma voluntària, fora de les seves hores de treball, es dediqui i s'impliqui a la Vila d'Olesa i desenvolupi la seva tasca.
3: Durant tot el dia, les entitats participants s'oferiran tallers, activitats esportives, jocs, exposicions i propostes per totes les edats. També hi participaran entitats noves que aprofitaran la jornada per donar-se a conèixer. La programació començarà a les 11 del matí i s'allargarà fins a les 9 del vespre. A primera hora es mantindrà l'espai de silenci per afavorir la inclusió de persones amb necessitats diverses. Entre les activitats destacades hi haurà la ballada de gegants, el microobert de les entitats, mostres de dansa, activitats per la gent gran i les danses de cloenda de l'Esbart Olesà. La festa acabarà amb el reconeixement als aniversaris d'entitats i l'elecció de l'estand més bonic, escollit per votació popular.
0: La companyia Abraxas Teatre visita Sant Esteve a Sarrovires per representar l'obra del dramaturg Arthur Miller, Tots eren fills meus. El Teatre Municipal del Casino acull la funció aquest dissabte 30 de maig a les 9 de la nit. Arthur Miller va estrenar la peça teatral l'any 1947 a Broadway. La història es basa en fets reals sobre una dona que va denunciar el seu pare per haver venut peces defectuoses a l'exèrcit dels Estats Units durant la Segona Guerra Mundial. En el fons, Tots eren fills meus és una reflexió sobre la responsabilitat, la família i les decisions que ho canvien tot. La companyia visita Sant Esteve com a resultat dels intercanvis que l'Ull de Bou manté en diversos grups de teatre amateur de Catalunya. Pere Prats, del grup de teatre de l'Ull de Bou, parla així de Tots eren els meus fills.
11: L'obra és una obra crua, crua. La vida a Amèrica, fer-se una vida a Amèrica no és fàcil a vegades. L'obra és dura perquè ens parla d'una persona que ha estat treballant amb l'exèrcit americà. Bueno, ja té una complexitat emocional bonica de veure. Veniu-hi perquè us agradarà i ho fan bé, ho fan bé.
0: Abraxas Teatre és un grup del barri barceloní de Sant Martí de Provençals. La companyia va ser fundada l'any 1978 i té una dilatada experiència teatral. El Congrés Dona i Empresa comptarà amb la participació de destacades professionals i directives referents en l'àmbit empresarial, institucional i social. Serà demà dissabte 30 de maig al Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner de Martorell.
5: Una de les cites centrals de la jornada serà la taula Lideratge en Femení, que reunirà dones amb trajectòries destacades i amb responsabilitats de direcció en empreses i organitzacions de referència. Les ponents seran Patrícia Such, de Seat Cupra, Isabel Zou, de l'Associació Espanyola de Dones Empresàries Xineses de Catalunya, Eugènia Bretones, del Consell Nacional de Dones d'Espanya, i Carme Pros, de Direxis Bus for Me. El Congrés Dona i Empresa també abordarà els reptes i oportunitats del lideratge femení en els propers anys amb la ponència Transformar per créixer, Dones Emprenedores 2030, a càrrec de Yolanda Piedra, coordinadora del Grup de Treball Dona, Empresa i Economia del Consell Nacional de Dones de Catalunya. La jornada també inclourà espais de networking i taules d'experiències amb dones professionals de sectors tradicionalment masculinitzats. Per explicar les seves experiències, participaran en aquesta taula Míriam da Silva, que és mecànica, Andrea García, camionera, Iraia Mir, fustera, i Mercè Duc, estibadora, que aportaran la seva visió sobre el paper de les dones en professions amb baixa presència femenina. Les associacions de dones també tindran un paper destacat en la jornada a través de la taula on participaran Maria Barranco, de Sodame Dones Emprenedores, Núria Vinyes, de Dones pel Futur, Sara Sánchez, de 50-50, i Mireia Núñez de Prado, de Waforce, que abordaran la importància de les xarxes de suport, la col·laboració i l'impuls del talent femení en l'àmbit empresarial i emprenedor. Més informació i inscripcions al web moliempresa.martorell.cat.
0: Petjades de Color celebra 10 anys d'inclusió amb una gran festa a la plaça del centre.
1: L'associació Petjades de Colors celebrarà aquest dissabte 30 de maig el seu desè aniversari amb una gran festa oberta a tothom a la plaça del centre d'Esparreguera. L'entitat, nascuda el 2016 de la mà de persones amb ceguesa i mobilitat reduïda, reivindica una dècada de treball per visibilitzar la diversitat funcional i construir espais més inclusius al municipi. La presidenta de l'associació, Marisa Lafront, ha explicat a Ràdio Esparreguera que l'entitat va sorgir per combatre la soledat i crear una xarxa de suport de proximitat. Lafront recorda que moltes persones se sentien desemparades davant la manca de recursos locals i van decidir unir-se per tenir més força davant l'administració i la societat.
12: Ens trobàvem cadascú de nosaltres, amb cadascú amb la seva casuística. Ens trobàvem en situacions que potser, això, que com ens trobàvem molt sols, diguéssim, no? I pensàvem que el fet de unir-nos entre uns quants i sentir-nos més acompanyats, també de cara a l'administració local, sobretot, no? Que a vegades, feies instàncies i no veies que no rebies massa resposta i vam pensar, també a nivell, si tinguéssim una entitat, segur que tindríem més força, ens farien més cas i sobretot això, per unir-nos, érem en aquell moment, ens vam trobar com gent relativament jove, no?, diguéssim, i dèiem, és que som bastants i estem molt sols, no?, i volíem, sentir-nos més acompanyats.
1: Amb els anys, Petjades de Colors ha ampliat el seu àmbit d'actuació fins a incorporar persones amb diversitats físiques, sensorials, cognitives i de salut mental. Segons Lafront, aquest creixement s'ha construït des de la participació activa dels mateixos socis, que comparteixen necessitats i propostes per adaptar les activitats i els espais. L'entitat també destaca pel fet que una part important dels seus socis no tenen cap discapacitat. La presidenta assegura que aquesta barreja és clau per fomentar una inclusió real i trencar estereotips. Actualment organitzen activitats com ioga inclusiu, pilates terapèutic, teatre o grups d'ajuda mútua. Petjades de Colors s'ha convertit en un referent local en l'àmbit de la diversitat funcional. Lafront afirma que cada vegada més persones, serveis socials i professionals sanitaris deriven casos a l'entitat perquè ofereix orientació i acompanyament. També reivindica la tasca de sensibilització que fan els centres educatius i en activitats públiques del municipi. La celebració central del desè aniversari començarà dissabte a les 6 de la tarda amb el vespreig de colors. La festa inclourà concerts, DJ, servei de bar, jocs infantils, decoració participativa i la presentació d'una cançó creada especialment per commemorar els 10 anys de l'entitat.
0: El senyor femení del Club Olesa Patí ha fet història aquesta temporada aconseguint l'ascens directe a Nacional Catalana després de proclamar-se campió de Primera Catalana. El conjunt olesà tornarà així a competir a la màxima categoria femenina de l'hoquei patins català.
3: L'equip afrontava la temporada amb l'objectiu principal de mantenir la categoria després d'uns anys complicats en què havia hagut de lluitar fins al final per evitar el descens. Però amb el pas de les jornades, les olesanes van veure que podien aspirar molt més i van acabar completant una temporada brillant. La capitana Cristina Gramunt ha recordat amb emoció el partit definitiu per l'ascens, que es va decidir amb un gol als últims minuts després d'un duel molt intens.
13: Molt contentes, molt, molt contentes. A més, va ser un partit molt disputat, vam anar tot el partit per darrere i al final vam marcar l'últim gol decisiu a falta de 2 minuts i va ser increïble. A més, m'agradaria agrair a tota la gent que va pujar. La veritat és que la grada estava plena, no cabia ningú més, i va ser increïble.
3: Un dels aspectes que les jugadores consideren clau per entendre l'èxit d'aquesta temporada és la cohesió del grup. Moltes d'elles juguen juntes des de petites i asseguren que la connexió dins i fora de la pista ha estat fonamental, tot plegat compaginant els entrenaments amb estudis, pràctiques universitàries i feina. Actualment l'equip entrena 2 dies a la setmana durant 1 hora, una realitat molt diferent a la d'altres equips de Nacional Catalana. Tot i això, les jugadores afronten el repte amb il·lusió i amb la voluntat de continuar competint al màxim nivell sense perdre l'esperit d'equip que les ha portat fins aquí.
0: Des de l'Ajuntament d'Abrera feliciten el jove esportista abrerenc Lucas Pérez per la seva brillant trajectòria esportiva i pels darrers èxits aconseguits en el tennis taula adaptat. Recentment s'ha proclamat campió d'Espanya per equips inclusius a la selecció catalana al Campionat d'Espanya en edat escolar celebrat a Antequera i aquest cap de setmana també ha conquerit el Campionat de Catalunya adaptat en dobles i el Subcampionat de Catalunya individual adaptat, confirmant el seu gran moment esportiu.
7: El Lucas Pérez, jugador del Club Esportiu Tenis Taula d'Esparreguera, ha fet parella amb Kevin Valls al Campionat de Catalunya adaptat de tenis taula celebrat dissabte 23 i diumenge 24 de maig a Balaguer, mentre que va aconseguir el títol estatal celebrat a Antequera del 2 al 5 d'abril, formant equip amb Cristina Estivill i Xan Xan Zou, culminant així anys d'esforç, constància i superació personal. En declaracions a Ràdio Abrera, el mateix Lucas ha parlat de la seva experiència.
14: El que més m'agrada, la veritat, és competir, sentir la pressió, l'adrenalina, això de jugar per guanyar i per perdre, la veritat. Em vaig sentir molt bé, sí que és veritat que tenia molta pressió, però la veritat és que em va agradar molt anar amb la selecció, era un somni que tenia ja fa temps i que m'agradaria complir, i la veritat és que ho vaig fer molt bé i vaig sortir molt content, perquè no volia decepcionar els meus companys i sobretot a tota la gent que em recolzava.
7: Tal com ha explicat la seva mare, Marta Zani, el Lucas va néixer amb peus equinovars, a una afecció congènita que va requerir anys de tractament i l'ús de pròtesis durant la seva infància. No va començar a caminar fins als 4 anys, però això no li ha impedit perseguir els seus somnis esportius.
15: Nosaltres pensem que el tenis taula el va escollir amb ell. Quan va començar l'institut hi havia una taula, hi ha una taula, a l'escola i comença a jugar. I llavors aquí sí que veiem que s'adapta més al seu problema de peus i que l'ambient inclús, per la gent inclusiva, és un ambient molt respectuós, més tipus tenis, més amb la nostra filosofia. I ell s'anima i aquí comença, busquem un club, i està el club d'Esparreguera, a qui volem agrair, per cert, aquest acompanyament, i allà ell s'hi fica i s'hi fica a per totes, com és el Lucas.
7: Des de l'Ajuntament d'Abrera feliciten el Lucas per aquests èxits esportius i pels valors de superació, esforç, compromís i inclusió que representa la seva trajectòria i el suport de la seva família. Un exemple inspirador per a tota la ciutadania.
0: El Club Voli Sant Esteve ja ha obert les inscripcions per al tercer torneig d'estiu de volipista de Sant Esteve a Sarrovires. La competició tindrà lloc al pavelló poliesportiu el pròxim 5 de juliol. Es jugarà en la modalitat de 4x4 mig i comptarà amb 2 categories, or i plata. Les inscripcions són online. El nombre mínim de jugadors per equip és de 4 i el màxim de 6. Cal tenir en compte que només pot haver-hi, com a màxim, 2 nois a pista per equip. L'edat mínima dels jugadors i jugadores és de 14 anys. La categoria d'or s'adreça a competidors federats i la de plata als que no tinguin fitxa federativa. El preu és de 12 euros per persona. Arribem al final de l'informatiu comarcal a 5 bandes. Us hem parlat des de les redaccions de les ràdios municipals d'Esparreguera, Olesa de Montserrat, Abrera, Martorell i Sant Esteve Sarrovires. Tornem la pròxima setmana amb una nova edició de l'informatiu comarcal. Que passeu un bon cap de setmana.

Música i informació. Ràdio Brera. Fórmula 40 a Ràdio Brera. A Ràdio Brera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40, el programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Brera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Som pendents de la reunió entre els representants sindicals i la consellera d'Educació al Palauet, annex al departament, per desencallar el conflicte. Aquesta és la 8a reunió. El principal escull d'aquesta tarda és la clàusula de garantia salarial. La CGT ha deixat la mesa perquè considera que no es donen les condicions per seguir negociant i ha demanat la dimissió de la consellera. Escoltem Laura Jané, secretària general de CGT.
2: Amb qui estem negociant i amb qui hem de negociar és amb l'administració pública i no amb altres sindicats, i per tant, ara mateix ja no es tracta d'un lema. Demanem formalment la dimissió de la consellera Esther Niubó perquè aquesta situació li va gran, perquè no està podent solventar aquesta situació i perquè es necessita un canvi urgent dins del departament per poder fer front a l'emergència educativa que estem vivint.
1: Representants sindicals han reprès les protestes al carrer aquesta tarda i han tallat la via Augusta a Barcelona en els dos sentits. I encara relacionat amb el tema educatiu, enguany hi haurà detectors de dispositius digitals per evitar que l'alumnat copiï a la selectivitat. Els vigilants de les PAU, les proves d'accés a la universitat, passaran a prop dels estudiants un cop hagin deixat totes les seves pertinences apartades i si l'aparell detecta radiofreqüència, pitarà. N'hi haurà a totes les universitats i s'utilitzaran de forma aleatòria amb una prova pilot que també es farà a Galícia, Múrcia i a 5 comunitats autònomes més. I la policia local de Calella ha intervingut aquesta passada matinada per una agressió entre assistents a la festa privada relacionada amb el festival neonazi Chaos in the Sun, que se celebra en una finca privada a Santa Susana. El festival també té impacte a Calella perquè aquests dies s'hi allotgen part dels participants. Fonts municipals confirmen que van rebre l'avís cap a 1:15 de la matinada i que finalment la persona que va ser agredida no ha posat denúncia. I el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat el nou pla d'usos de Ciutat Vella amb els vots a favor de PSC Junts i l'abstenció del PP. Segons el govern, el pla triplica el nombre d'activitats regulades, que passen de 55 a 18, i reforça les restriccions al comerç per condicionar l'obertura de nous salons de manicura, pedicura, botigues de complements de mòbils i la venda també de productes canàbics, entre d'altres. Barcelona en Comú i Esquerra s'oposen perquè diuen que generarà dependència del turisme. I aquest vespre a Torelló dona el tret de sortir del Festus, el Festival d'Arts al Carrer, amb la proposta Aleta, un espectacle de dansa contemporània dirigida pel coreògraf Marc Fernández, que pren el punt de partida en el món casteller.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bona tarda. Dissabte 30 de maig, de 5 de la tarda a 9 del vespre, des del Servei d'Esports i Benestar de l'Ajuntament d'Abrera es durà a terme la tercera edició de la mostra local d'activitat física, salut i esport dins l'anella esportiva d'Abrera, l'entorn del pavelló esportiu municipal, la zona d'aparcament, les pistes de raqueta i els espais del voltant, amb la col·laboració dels i les agents de l'àmbit esportiu del municipi. L'objectiu de la mostra és que totes les persones, petits i grans, puguin gaudir i realitzar un tastet de les activitats esportives que es practiquen habitualment al municipi i que es duen a terme des del teixit associatiu vinculat al món de l'esport i l'activitat física. Totes les activitats seran inclusives i gratuïtes. Hi ha programats ball en línia, hip-hop, zumba, funky, strong, part d'aventura, activitats lúdiques infantils, iniciació a la gimnàstica artística, el frontenis i el ballet, futbol 3x3, escacs, tallers, circuit de cross, bàsquet, petanca inclusiva, pràctica de futbol sala, circuit d'habilitat de karts, voleibol i exercicis de sol pelvià. Podeu consultar tots els horaris i les activitats que s'hi duran a terme el dissabte 30 de maig, com deien, en horari de 5 de la tarda a 9 del vespre a l'anella esportiva, als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Abrera Informació, esports i benestar.
4: Entitats.
3: A la tercera edició de la mostra hi participarà una gran varietat d'agents, el sistema esportiu local, entitats i comerços, ja sigui de forma directa el mateix dia de l'esdeveniment o de forma prèvia mitjançant la difusió i la col·laboració en el disseny i projecció de les activitats. Els agents implicats són Energy Dance, Vive i Baila, Centre Excursionista d'Abrera, Agrupació Esportiva Abrera, Club Frontenis Abrera, Associació d'Escacs d'Abrera, el Club Atletisme Abrera, el Club Petanca Abrera, Abrera Gimnàstic Club, Juventud de Rocieres d'Abrera, Abrera Club Esportiu Futsal, Conos Abrera Futsal, Club Bàsquet Abrera, Institut Voltrera, Motoclub i el Cercle. Des de l'Ajuntament d'Abrera agraeixen a les entitats i agents esportius del municipi la seva participació en la Mostra Local d'Activitat Física, Salut i Esport. La Mostra Local de l'Activitat Física i l'Esport d'Abrera és una proposta que va néixer l'any 2024 amb la voluntat de continuar donant visibilitat a tota l'activitat física i esportiva que realitza el municipi i permetre que la ciutadania la pugui experimentar i viure-ho en primera persona. Aquest esdeveniment pretén posar en valor la importància de l'activitat física com a eina de salut, cohesió social i educació, consolidant una jornada on les persones de totes les edats i condicions puguin participar-hi activament. D'altra banda, a causa de la celebració de la Mostra Local d'Activitat Física i Salut i Esport, el dissabte 30 de maig a partir de les 2 del migdia i fins a la finalització de l'activitat, es tancarà el trànsit de vehicles al passeig de l'Església entre els carrers de Josep Tarradellas i el passeig de l'Estació. Tampoc no es podrà estacionar vehicles en aquest tram del passeig de l'Església des de les 11 del matí fins a les 10 de la nit.
0: Abrera Informació. Gent d'Abrera. Esports.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera feliciten el jove esportista abrerenc Lucas Pérez per la seva brillant trajectòria esportiva i els darrers èxits aconseguits en el tenis taula adaptat. Recentment s'ha proclamat campió d'Espanya per equips inclusius amb la selecció catalana al Campionat d'Espanya en edat escolar celebrat a Antequera. I aquest cap de setmana també ha conquerit el Campionat de Catalunya adaptat en dobles i el Subcampionat de Catalunya individual adaptat, confirmant el seu gran moment esportiu. El Lucas Pérez, jugador del Club Esportiu Tenis Taula d'Esparreguera, ha fet parella amb Kevin Valls al Campionat de Catalunya adaptat de tenis taula celebrat dissabte 23 i diumenge 24 de maig a Balaguer, mentre que va aconseguir el títol estatal celebrat a Antequera del 2 al 5 d'abril, formant equip amb Cristina Estivill i Shan Shan Zhou, culminant així anys d'esforç, constància i superació personal. En declaracions a Ràdio Abrera, el mateix Lucas ha parlat de la seva experiència.
4: El que més m'agrada, la veritat, és competir i sentir la pressió, l'adrenalina, això de jugar per guanyar i per perdre, la veritat. Em vaig sentir molt bé, sí que és veritat que tenia molta pressió, però la veritat és que em va agradar molt anar amb la selecció, era un somni que tenia ja fa temps i que m'agradaria complir, i la veritat és que ho vaig fer molt bé i vaig sortir molt content, perquè no volia decepcionar els meus companys i sobretot a tota la gent que em recolzava.
3: El Lucas competeix en la categoria 9 de tenis taula adaptat, una disciplina inclusiva que adapta els recursos necessaris perquè tots els esportistes puguin competir en igualtat de condicions. Amb 3 dies d'entrenament setmanal, combinats amb els estudis i competicions, gairebé cada cap de setmana, el jove abrerenc ja s'ha convertit en un referent de perseverança i dedicació. Tal com ha explicat la seva mare, Marta Zani, el Lucas va néixer amb peus equinovars a una afecció congènita que va requerir anys de tractament i l'ús de pròtesis durant la seva infància. No va començar a caminar fins als 4 anys, però això no li ha impedit perseguir els seus somnis esportius.
5: Nosaltres pensem que el tenis taula el va escollir amb ell. Quan va començar l'institut hi havia una taula, hi ha una taula a l'escola i comença a jugar. I llavors aquí sí que veiem que s'adapta més al seu problema de peus i que l'ambient inclús, per la gent inclusiva, és un ambient molt respectuós, més tipus tenis, més amb la nostra filosofia. I ell s'anima i aquí comença, busquem un club, i el que està al Club d'Esparreguera, a qui volem agrair, per cert, aquest acompanyament, i allà ell s'hi fica i s'hi fica a per totes, com és el Lucas.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera feliciten el Lucas per aquests èxits esportius i pels valors de superació, esforç, compromís i inclusió que representa la seva trajectòria i el suport de la seva família. Un exemple inspirador per a tota la ciutadania.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, fórmula.cat.
6: Classe B, classe B, classe B. Pepita Estudios.

0: catalana con los figaflaua, tu sabes.
1: Radioabrera.cat. Entra a la nostra web i veuràs com som, la nostra història, els nostres programes, els nostres locutors, el nostre departament de publicitat i tota l'actualitat. I també ens pots escoltar en directe. Radioabrera.cat.

0: llevo amb tu.
1: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
2: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona a les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. La CGT, la Intersindical i COS s'han aixecat a la negociació amb el Departament d'Educació. Han considerat que no s'estaven acceptant els seus mínims. La resta de sindicats continuen negociant. El sindicat CGT reclama que tant el complement específic com el de nova creació estiguin lligats a la clàusula de garantia salarial, que hi hagi una baixada de ratios a primària el 2027-2028, una data sobre l'estudi per la internalització de les vetlladores i que s'estableixi un calendari per als punts de l'acord del març que estaven pendents. Escoltem Laura Jané, secretària general de CGT, i Laia Fons, delegada d'Intersindical.
2: Demanem formalment la dimissió de la consellera Esther Niubó perquè aquesta situació li va gran, perquè no està podent solventar aquesta situació i perquè es necessita un canvi urgent dins del departament per poder fer front a l'emergència educativa que estem vivint.
3: Lamentem moltíssim que hagi sigut impossible que aquest acord reculli qualsevol aspecte que tingui a veure amb la immersió lingüística i amb la vehicularitat del català a les aules. Lamentem també que hagi sigut impossible poder recollir d'alguna manera més concreta una baixada de ràtios.
1: I la consellera de Territori, Sílvia Benet, ha presentat avui el projecte per la construcció del nou enllaç de l'actual encreuament entre la Nacional 260 i la C26 en el marc de la millora de l'Eix Pirinenc per donar una resposta contundent i acabar amb els accidents en aquest punt. L'actuació s'emmarca dins de la gestió per la millora d'aquest eix i preveu la construcció d'un nou enllaç entre les dues vies amb l'objectiu de millorar la seguretat viària i optimitzar la connectivitat. I el PSOE guanyaria les pròximes eleccions 11 punts per davant del PP, segons la darrera enquesta del CIS, un estudi fet al maig i que és previ, això sí, als darrers casos judicials que esquitxen l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. La ciutat de Tàrrega presentarà la segona convocatòria del programa d'urbanisme comercial estratègic impulsat per la Generalitat amb l'objectiu de revitalitzar els eixos comercials i reforçar el teixit comercial en el nucli històric. Tàrrega podrà desenvolupar, si ho aconsegueix, una diagnosi de la situació comercial i aconseguir fins a 80.000 euros per al municipi per tirar-ho endavant. I avui arrenca la setena edició de Lumínic, el Festival de Fotografia d'Autor de Sant Cugat, centrada en la poètica de la imatge. L'edició d'enguany compta amb 12 exposicions. Els plats forts són exposicions d'Aleix Plademunt i Ferran Freixa.
0: Música i informació.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. La CGT, la Intersindical i la COS, la Coordinadora Obrera Sindical, s'han aixecat a la negociació amb el Departament d'Educació en considerar que no s'estaven acceptant els seus mínims. La resta de sindicats, els majoritaris, continuen negociant en la reunió d'avui, que és la vuitena per desencallar el conflicte. El sindicat CGT reclama que tant el complement específic com el de nova creació estiguessin lligats a la clàusula de garantia salarial, que hi hagi una baixada de ràtios a primària i una data sobre l'estudi d'internalització de les vetlladores, a més que s'estableixi un calendari per als punts de l'acord que van quedar al març pendents. Laura Gené és secretària general de CGT i ha demanat la dimissió de la consellera.
2: Demanem formalment la dimissió de la consellera Esther Niubó perquè aquesta situació li va gran, perquè no està podent solventar aquesta situació i perquè es necessita un canvi urgent dins del departament per poder fer front a l'emergència educativa que estem vivint.
1: Per la seva banda, Laia Fons, delegada de la Intersindical, ha lamentat que hagi estat impossible avançar en cap aspecte que tingui a veure amb el català o la immersió.
3: Lamentem moltíssim que hagi sigut impossible que aquest acord reculli qualsevol aspecte que tingui a veure amb la immersió lingüística i amb la vehicularitat del català a les aules. Lamentem també que hagi sigut impossible poder recollir d'alguna manera més concreta una baixada de ràtios.
1: Més temes, els Mossos d'Esquadra han posat en marxa un dispositiu extraordinari a l'Hospitalet davant les alarmants dades delinqüencials que continuen a l'alça malgrat la pressió que s'està fent darrerament amb estratègies com els Campai contra la multireincidència. Els esforços es redoblen ara amb el Pla Bastió, una estratègia transversal i d'impacte diari que mobilitza agents d'una quinzena d'unitats per intentar revertir la corba amb especial atenció als robatoris violents. La principal dificultat, diuen els investigadors, és el gruix dels autors. Són joves, sense antecedents, i es mouen de pressa amb patinets per cometre els robatoris. I Catalunya ha trencat avui el rècord de temperatura per un mes de maig amb 39 graus i mig que s'han registrat a Vinebre, segons el Meteocat. La dada supera els 38 i mig d'ahir que es va notificar en aquesta estació. Durant el dia d'avui, les temperatures s'han enfilat a 37 graus i mig a Ascó, al Pantà de Riba-roja, Torres de Segre, Serós o Batea. Aquest dijous els termòmetres van registrar temperatures de 30 superiors a 31 de les 126 estacions amb més de 20 anys de dades, sobretot a les Terres de l'Ebre i a l'Empordà. Sembla que per demà...
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Bienvenidos al Power.

0: Ràdio Abrera. Són les 11.
1: Hora 23.
2: Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
1: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
1: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: Te lo dije bien
2: clarito. Permanece a la escucha.
0: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de rimbes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
3: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: Te lo dije muy
2: clarito. Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
1: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
1: A Ràdio Abrera, Hora 23.

0: Hora 23.
1: Te lo dije bien clarito.
2: Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Obrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Obrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana.

0: Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Qui ha dit que les nits són per dormir? Ràdio Abrera, tota la nit amb tu.

Vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: Ràdio Abrera. És la una.
1: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
2: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19:30 hores.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

és enveja, és una denúncia conscient. T'aparten de l'ambient si no el segueixes la corrent. Grups que es mantenen sense que ho demani la gent et faran el pack perquè els contracti l'Ajuntament. Els escenaris haurien de ser pels artistes, no per empreses que utilitzen artistes per guanyar divises. La qualitat no prima ni les cares visibles, importa el producte. I tu no ets impressionant.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: A les nits, somia amb Ràdio Abrera. O sintonitza'ns al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat i a la nostra app.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

24 hores música i informació. 24 hores amb tu. 24 hores. Ràdio

0: Ràdio Abrera. Són les dues.
1: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.